preguntat, mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires. I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu ho tornis a intentar.

0: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle al voral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C50 avui ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és el vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33 com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc doncs, tot plegat doncs, ens deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les 2 rondes de Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
3: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols, tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, al sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixen a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
5: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts,
6: és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
7: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tots són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
1: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
8: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
9: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
8: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
10: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
8: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
12: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
11: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
10: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
11: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Baner, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
13: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. quan te trobes gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
1: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció, o es va reaccionar amb lentitud, no es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu, perquè era evident que calia un servei alternatiu.
13: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè s'ha de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu plàning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu, un dia normal a l'estació, no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar. Que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen, ah, pues, mira't un autobús d'una altra companyia. Aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen. I també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna... Res, un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció. Que tu vas al metro de Barcelona i et poses... Estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partim d'aquesta base...
1: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
13: Bueno, ens hem entrat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe. I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu, no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat de que, bueno, que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
1: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts, a veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
14: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
15: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi.

0: Falten 10 minuts per arribar a 8:15. Obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità de la Club Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista. No?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Kitzanàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espar Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega de Televisió de Girona.
2: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espar Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
3: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Ahí siempre hay todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
4: Ho recordem per sempre més o què?
5: Sí!
4: Som-hi, doncs!
0: O Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
5: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha 2 vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat però un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Masramon.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer, i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció declaració oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
4: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
5: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
1: I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
7: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
6: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
6: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Pané, que hi ha anunciat que denunciarà a Difi Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França.

0: anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza especialment?
1: Avui el que està alerta encara de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
0: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
1: Actualment els equips desplegats s'estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una vegada la prudència a la ciutadania, que continuem en aquesta fase d'emergència i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals i que encara poden provocar doncs, aquesta cascuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
0: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'Esalert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
1: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla. No? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses, com les que vam tenir ahir llençar, no? quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir, després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
0: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
1: Bueno, ens volem agrair a la ciutadania que aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a analitzar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions

0: denses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable i que quan vegi que comença a produir-se la precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
1: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle volcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Rayo Deportivo Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat en una bona persona i un bon esportista.
0: El club Patins Olot ja ho té tot a punt per competir al Mundial de Paraguai. L'equip, dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega, competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigverd d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix d'aquest any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujant nivell. Aleshores, això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de Jogran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de Show Gran.
5: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què?
6: Sí!
5: Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
7: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Foto Col·lectània.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
9: De la façon dont les fotògrafs
6: pratique la fotografia.
7: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
3: Tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja solament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona.
1: Dels esports, destaquem que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
4: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que la P7 hi ha diversos punts a l'altitud, entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i el Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alt Sentit Llobregat amb 10 quilòmetres i mig de congestió, i la part sud, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta forces aturades, també arribant la retenció a la zona del Papiol. Els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32 a Sant Boi i Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions és a la C-58, molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
1: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, jo és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte ahir. A més, en alguns racons de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre, el que hi bufa és el vent, per tant, encara més sensació de frescor. Serà un vent bastant insistent, sobretot aquest matí al sud del Cap de Salou. També molts núvols baixos i boires a la Catalunya central, Prepirineu, hi ha mala visibilitat. I compte perquè aquest matí ja de cop i volta tornarem a tenir alguns xàfecs, especialment al sud del Gironès, al sud del Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Maresme. De fet, d'aquí a poca estona, en aquestes viles, al voltant de la desembocadura de la Tordera, ja plourà amb molta intensitat, però sempre arrapats a mar, aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades, estem parlant ja de la primera nevada de la temporada, cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec d'estat destacable que caurà doncs cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, Sant Andreu centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Esther Minguell.
7: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
8: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
7: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
9: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
7: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adifi Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, volíem dir de les 7 de la tarda, ho dic bé, les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Avui està alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que anirà solament doncs, passant per la costa, anirà baixant, i no es pot arribar perquè també a alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi, aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
10: Ara estem aquí doncs, amb les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
11: He trobat bastanta aigua hasta el barril, bueno, m'he estat llimpiant bastant, no podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
12: Esta matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
13: 3 cotxes, 2 del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res, no sabem si anirà o no anirà.
1: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
14: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges de nafent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
15: El problema que tenim, que tenim no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt, si ara amb l'ajuda de la depuradora, però suposo que s'ajudarà i en 2 dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar en aquestes circumstàncies que tenim.
14: L'aigua de les corredores hauria d'estar 1 metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
1: Un 8:15, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha emmarcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una cinquantena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
16: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
17: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any, no és un voluntariat tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
16: Una cinquantena de membres de bombers precaris en lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
1: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
18: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tavelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
19: Ens ha degut aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i engordarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol al mes de gener.
18: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols a Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.

0: I us estem destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dirk Cuisic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 2:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
3: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui en una piulada a les xarxes ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya ho sentíem, viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
5: Bon dia, gràcies a vostès.
1: L'hem posat una mica ja en context, la mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
5: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida. I vull citar explícitament a Vox, no?, que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no?, davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen, en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus, no? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
1: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també d'alguna manera el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant d'alguna manera i precipitessin tot el que ara estem parlant, no?, d'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
5: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver diguem, un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés, aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no? I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també des d'un punt de vista estrictament polític calia que es donés la veu a la ciutadania perquè expressés quin tipus de polítiques creu que s'han de fer des del Congrés.
1: Jo ara ho deia, uns decrets que avui ja estan en vigor d'alguna manera gràcies a aquesta, a tirar endavant aquest tema a través de la Diputació Permanent. No tothom hi està d'acord, però, amb aquesta estratègia. No sé vostè què en pensa. Legal sí, però no sé si ètica.
5: A què es refereix? No sé si...
1: Els decrets de l'habitatge s'aprovaran gràcies,
5: sí,
1: no?
5: Ho he seguit. Pot haver una discussió, diguem, jurídica sobre la qüestió, però em sembla que des d'un punt de vista estrictament jurídic i també diria gairebé polític, és indiscutible que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa. Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern, i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents, i esperem que la Diputació Permanent, com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
1: Mentrestant, ahir el Parlament aprovàveu la tramitació d'una llei per accelerar la

0: que s'hi troba còmode i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge i estem fent tot el que es pot fer. Com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu, s'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers, s'està fent tot el que està al nostre abast i també s'està amb una actitud molt oberta i contínuament sento el president del Parlament dir als grups parlamentaris vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
1: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper hi vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat del 29N? Esteu preparats? No us agafa a contrapeu? Quin paper hi vol jugar en aquest cas?
0: Nosaltres pensem que en el context actual, no només el context de la política catalana, espanyola, europea, sinó inclús internacional, Catalunya se la juga molt, i especialment les classes populars i treballadores de Catalunya se la juguen molt. Hi ha un projecte reaccionari que està molt agressiu arreu, que està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques i individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar. És el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Abascal deia farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
1: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF. Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
0: Miri, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts, que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades, de que se'n parlés de la necessitat de fer-ho, se la juga a Catalunya. És a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros extra que havia de rendir el primer any són els catalans i les catalanes els que haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que començada la nova legislatura i esperem que amb una majoria progressista sigui possible reprendre això i culminar-ho.
1: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permès també permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant li faig ja l'última pregunta. Ja ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn? I ara sí que acabo i també li demanaria brevetat, si pot ser, en la resposta.
0: Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
1: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia. Que
0: gràcies
1: vagi molt bé.
0: Vostès.
1: Gairebé 10 minuts per arribar a les 9.

0: els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant, d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i, per tant, també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de Transports Metropolitans de Barcelona, a la Zona Franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
1: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
2: Bueno, el segon dia de vaga, perquè vam fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
1: I en què consistiria la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
2: Bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los 2 días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos 2 días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
1: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga que tu volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB amb els gestors per poder reconduir la situació?
2: No, no hay ninguna reunión. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 35 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea, ratificó la Asamblea mayoritariamente, que quería ese calendario. Nos convocó la empresa y duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
1: Les 35 hores són la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
2: Bueno, conducir con un autobús, la carga de trabajo que tienen los conductores actualmente en Barcelona en tema de las obras, en el tema de la falta de servicio que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. ¿Eso quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano, que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
1: Jordi, ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
2: Sí, exacto. Un 40% dels serveis mínims. Estamos todos a una, estamos el comité de empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa se lo tome como se lo tiene que tomar y acabe con todo esto.
1: Jordi Muñoz, des del sindicat UGT, moltes gràcies per atendre's aquests minuts i, Helena, d'aquí uns minuts comença aquesta primera aturada parcial dels conductors de bus a Barcelona.
0: I el Barça, que recupera la normalitat 48 hores abans de reprendre la Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, avui l'equip ja podrà comptar amb tots els internacionals tot just 2 dies abans de rebre el Getafe al Camp Nou en aquesta represa de la competició de la Lliga. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha recuperat Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, i avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Quitzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 sobre l'Ulm alemany. Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, malgrat que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Campo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. El Barça juga avui partit de la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Rep el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre. Després de guanyar davant l'Horus i el Montpellier, els de Carlos Ortega buscaran un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. El tècnic blaugrana avisa dels perills dels romanesos.
4: Con jugadores bastante conocidos, algunos porque lo hemos enfrentado con ellos o porque ha jugado la Liga Española o incluso ha jugado con nosotros, como el caso de Jani Langaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
3: L'Atlètic Barceloneta ha començat la defensa del títol de campió de la Champions de Waterpolo amb un triomf sobre el Novi Beograd per 15-12. L'equip mariner es va refer d'un mal inici en què el conjunt serbi va situar el 0-3 al marcador. La desconnexió només va durar un quart i els de Fran Fernández es van acabar imposant a la resistència dels balcànics, liderats per Francesco Di Fulvio, que va acabar el partit amb 4 gols. Doncs la victòria del Barceloneta s'afegeix a la del Sabadell d'aquest dimarts. Inicia el campió d'Europa la competició amb una victòria.
0: Molt bé, perfecte. Enhorabona, doncs.
3: Vinga.
0: Gràcies, Cristina. Fins demà. I anem amb cultura i amb Oques Grasses, que ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant milers de persones que han volgut aprofitar en les, doncs justament les darrera oportunitat que tenien de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt i final amb totes les entrades exaurides. Doncs el nostre temps també s'ha exaurit, per tant us diem adeu i us esperem, això sí, demà, que ja serà divendres a partir de les 7 del matí. Gràcies per l'atenció i per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, intensifica les protestes per la crisi de l'habitatge. Els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge l'11 de novembre. Carmen Arcarazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
2: Aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
1: A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord per comprar el bloc de pisos de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal contra els desnonaments. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat inicialment amb 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones vulnerables. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals hi ha préstecs sense interessos per comprar un primer pis, la regulació dels lloguers i la suspensió de desnonaments de persones vulnerables fins l'any 2030. D'altra banda, avui es reuneix la comissió que ha de proposar la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol deixar aprovat l'increment abans de les eleccions el 29 de novembre. La revisió tindrà en compte l'augment de la inflació per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. Actualment, el salari mínim és de 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I pel que fa a les conseqüències dels aiguats, ja són 3 les víctimes mortals i 2 les persones que continuen desaparegudes. L'última víctima ha estat localitzada dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté activat per avui un pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'esperen que les precipitacions puguin ser tan destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui o sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn dels efectes de les pluges torrencials. I pel que fa al trànsit, continuen les complicacions als accessos de Barcelona. Un accident a la 2 provoca 9 quilòmetres de congestió entre Pallejà i Sant Joan d'Espí. A la AP7 hi ha 6 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló, i també 4 més entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. A més, hi ha 2 avaries que obliguen a tallar un carril a Sant Cugat del Vallès i al Papiol en sentit Girona.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els sindicats de Comissions Obreres UGT, la CGT, la IAC i el sindicat de llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per a l'11 de novembre, a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. I a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables i en risc de desnonament. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per a la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A la R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF, com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric des de 2019 a causa de les onades de calor. Segons el Departament de Territori, s'han superat 115 vegades els llindars de protecció de la població, sobretot durant el juliol. Les zones més afectades han estat la plana de Vic i l'àrea de Barcelona. L'ozó troposfèric és un contaminant que es forma quan la radiació solar reacciona amb altres contaminants pesants a l'aire. El govern alerta que l'augment de les onades de calor agreuja aquest problema de salut pública. I atenció al temps, perquè Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència. Aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral de Barcelona i Girona, amb xàfecs que poden arribar al prelitoral al migdia. També hi ha avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país. Els equips d'emergència demanen precaució pels efectes de les pluges també en els darrers dies. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ona Malgrat.

Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres UGT, CGT i AC i el sindicat de Llogaterres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415 a Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau Pedralbes.
2: Podria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada a la Puerta del Sol i arriba en plena convocatòria de la vaga general de l'habitatge l'11 de novembre, impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT i aquí el Sindicat de Llogateres, a les portes també de la campanya electoral. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc del carrer Llenguadoc 74, Sant Andreu, després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. L'operació es farà a través del nou fons d'emergència habitacional dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga de contractes del lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. Tot plegat mentre l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I de fet, la recerca del menor desaparegut a Granollers el diumenge passat enmig d'aquest episodi de pluges torrencials s'ha ampliat als termes municipals de la Roca i Parets del Vallès. Així ho ha detallat avui la cap de l'operatiu dels bombers, la Montse Díaz, que ha explicat que la recerca s'està fent de manera més tecnificada amb drons i unitats canines i també subaquàtiques. Ahir a la tarda el radi de recerca ja es va ampliar fins a Canovelles i Llerona, Vall d'Orriol i també els municipis de Montornès i Montmeló. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
1: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà del 13 al 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat, aquí fins i tot amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
1: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
4: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
1: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
4: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
1: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
7: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer primer habitatge a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en que ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
1: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos, y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
9: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
1: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
10: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
11: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
10: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
1: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
5: Els 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
12: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del Servei Meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Avui el que estem en estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
1: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
16: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
17: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar, perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
16: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
18: M'ha temoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim i llavors bueno, tenir que avisar els bombers per veure si ens podien ajudar.
19: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt, estem quasi incomunicats perquè estem bastant a lluny de la urbanització i bueno, malament perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
16: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
1: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
4: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Ana Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
20: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
4: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
1: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
4: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
2: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
4: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
0: Notícies en xarxa.
1: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
21: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
22: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
21: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
1: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Blau Muntadas, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
24: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
23: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
1: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
25: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
26: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
25: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
1: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
4: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
1: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
4: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
1: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
6: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
3: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
1: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
7: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents a la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert. Amb la sorpresa com a element principal, la fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
8: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
7: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig van, Judith Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
1: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
9: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
5: El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, això no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana ja està, vaig veure la cara dels jugadors als entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, i tenia que haver dit, bajar-me el filet otra vez i ja està. Jo a dia d'avui no sento això, entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre, quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això, llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo.
9: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Ceuta. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
10: El que hem de fer és anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
9: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt a l'Arlequinat que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí La Seu que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató que enguany arriba a la seva 38a edició amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
1: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent doncs de la previsió del nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa.
1: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
4: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
1: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
4: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
1: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
7: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% apujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
1: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijó, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
9: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
1: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
10: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
11: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
10: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
1: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centraran les noves pobreses, famílies que tenen feina però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es faran establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
13: El
5: 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atancen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
12: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
1: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
4: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
16: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
4: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
1: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
4: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
17: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
4: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
1: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
4: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
18: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
1: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
20: Per moltes d'elles és una, a vegades, l'única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
19: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
1: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor o a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
21: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los.

0: Poblacions de porcs de raça d'Uroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa a la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
1: De les comarques del Segrià a les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
2: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
3: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
2: L'alcalde d'Olot diu que, independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
4: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
1: Investiguen una sala un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
4: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
1: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
6: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
5: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
1: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició. Una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
7: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
8: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí, y entonces hemos sacado dos entradas para hoy. Y muy bien, vamos, ya nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
7: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80a d'activitats paral·leles. Aquesta tarda a 8:45 es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
1: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada.

0: L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carlson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
1: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
2: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions i qui juga és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
3: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, et dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et deu treballar el dia a dia, pues confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
2: A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada s'ha trobat, però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
4: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar, doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
2: El Centre d'Esports Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranà reben al Palau Blaugranà el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 de 9 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al Main Round.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Els escoltem.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: I la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional a l'SMI el mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre, recordem-ho, és del 4,9%.
4: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: I Junts ja té candidats al Congrés per les eleccions generals el 29 de novembre. El partit ha obert un procés de primàries, però en haver-se presentat únicament una persona per la circumscripció ha quedat proclamats els caps de llista. Així, l'actual portaveu de Junts a la cambra, Míriam Nogueres, liderarà la llista per Barcelona. I atenció, perquè es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de fortes pluges fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però, si no hi ha incidències, es preveu rebaixar a nivell d'alerta aquesta tarda. També hi ha activada l'alerta del VentCat. I la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany. Nascuda a Toronto el 50, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada a l'Acadèmia Sueca, destaca la seva obra audaç, inventiva i que crea noves formes de literatura contemporània.
5: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. El tema del dia d'avui és la mala educació. La mala educació forma part del nostre dia a dia i sovint es manifesta en petits gestos que tenim tan normalitzats que gairebé ja no els qüestionem. Persones que no saluden, que interrompen quan algú parla, que no respecten les cues, que arriben tard o que tracten els altres amb poca consideració. Vivim en una societat cada vegada més accelerada, en què la pressa, l'individualisme i la falta de paciència poden acabar passant per davant del respecte i la convivència. I és que la bona educació va molt més enllà de dir si us plau i gràcies, perquè també implica saber escoltar, tenir empatia i ser conscients que les nostres actituds afecten els altres. Avui volem parlar de la mala educació, d'aquells comportaments que ens molesten especialment i de com han canviat les normes de respecte i convivència en la nostra societat.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I per començar el programa, el nostre company en Martí Capçada des de Ràdio Sanvi ha sortit al carrer per preguntar a la gent què considera que és de mala educació aquest 2026 i quines actituds els molesten més en el seu dia a dia. Martí, endavant.
6: Doncs sí, Gemma, avui parlem d'una cosa que tots en algun moment diria que hem patit. Parlem de la mala educació. però les formes canvien i el que abans semblava que era una falta de respecte, potser avui ja ho tenim tan normalitzat que et diria que ni ens n'adonem. Vivim enganxats al mòbil, ens movem per espais plens de gent, compartim transport públic, restaurants, carrers, platges, i en aquesta convivència del dia a dia apareixen petites actituds que poden molestar molt més del que ens pensem. Per exemple, estar parlant amb algú i que l'altra persona estigui tota l'estona mirant el mòbil. És una falta de respecte, és mala educació o simplement és una realitat del nostre temps? Hem sortit al carrer a escoltar què opina la gent. Escoltem en Jordi.
7: Per mi la mala educació l'any 2026 és sobretot una cosa que em posa a mi molt nerviós, és quan estàs amb algú i aquella persona està tota l'estona mirant el mòbil, està a lo seu, no t'està escoltant, no està present en el moment, sinó que està duit per la pantalla. I després, doncs, de mala educació, a part d'això, doncs el que ho ha sigut tota la vida, no només aquest any, gent que arriba tard, que et parla malament, que et jutja, que pensa que en la teva posició ho has fet millor que tu, sense posar-se en la teva pell, sense saber què estàs pensant en aquell moment o com ho estàs visquent. I bàsicament seria això. Després, bueno, doncs, també, evidentment, gent que arriba tard sempre als llocs, això és de molt mala educació, i poc més. Et diria que aquestes són les coses que més veig de mala educació.
6: I és que el mòbil probablement és un dels grans protagonistes de les queixes sobre educació avui en dia. No només quan estem parlant amb algú, també quan estem menjant, quan som en una reunió, quan quedem amb els amics o fins i tot quan algú ens està explicant alguna cosa important. I potser el problema no és mirar el mòbil puntualment, sinó transmetre a l'altra persona la sensació que el que està passant a la pantalla és molt més important que la conversa que estem tenint cara a cara. Però hi ha altres situacions molt més quotidianes que també ens posen a prova. I si hi ha un lloc on les normes bàsiques de convivència semblen especialment importants, doncs aquest és el famós transport públic. Qui no ha estat alguna vegada davant d'una porta del metro esperant per sortir i ha vist com la gent de fora ja està intentant entrar abans que hagin baixat els passatgers? Sembla una cosa molt senzilla: primer deixar sortir, després entrar. Però no sempre es compleix. I això ens porta al segon exemple de mala educació que hem volgut plantejar. Escoltem en Marc.
8: Em sembla de molt mala educació la gent que no deixa sortir del metro, tram o el bus abans d'entrar.
6: Una situació molt típica, sobretot en hores punta. Les portes s'obren i sembla que comenci una competició. Els que volen entrar intenten avançar-se als que encara han de sortir. I aquí potser hi ha una idea interessant. Moltes vegades la mala educació no són grans gestos, sinó petites coses que fem perquè tenim pressa, perquè anem despistats o perquè pensem que no passa res. No deixar passar algú, interrompre constantment, parlar a crits en un espai tancat, no saludar, no donar les gràcies, colar-se en una cua, tot això són petites conductes però que poden fer més incòmode la convivència. I al final potser tot es resumeix en una paraula: el respecte. Perquè tenir bona educació no significa saber-se de memòria totes les normes de protocol. Té més a veure amb ser conscient que no vivim sols, que les nostres accions afecten les persones que també tenim al costat. I això és precisament el que ens explica el nostre tercer testimoni, en Jaume.
9: Per mi, la mala educació no té res a veure amb les normes socials i amb tot el que ens havien explicat. Personalment penso que la mala educació té a veure només amb la falta de respecte amb els altres o amb perjudicar amb una altra persona. Tota la resta no ho trobo... No ho trobo una falta d'educació, sinó que moltes vegades són normes que s'han creat socialment però que no tenen massa sentit. Tot el que no sigui que perjudiquis una altra persona, per mi és correcte i no és criticable. O sigui, seria mala educació no respectar els altres o perjudicar-los amb la teva actitud.
6: I aquí, precisament, potser tenim la conclusió de la nostra secció d'avui. El 2026 s'han canviat moltes coses. La manera de comunicar-nos, de relacionar-nos, de treballar, de moure'ns... Però hi ha algunes normes que continuen sent força universals. Escoltar quan algú parla, deixar sortir abans d'entrar, respectar l'espai dels altres, donar les gràcies, demanar les coses amb educació i, sobretot, tenir en compte, com ha dit en Jaume, que al nostre voltant també hi ha altres persones. Potser la mala educació no és tant una qüestió de generacions, de tecnologia o bé de canvis socials. Potser és simplement una qüestió de posar-nos durant un petit moment en el lloc de l'altre. Perquè probablement tots tenim aquella petita cosa que ens treu de polleguera. El que crida pel carrer, el que no deixa sortir del metro, el que mira el mòbil mentre li parles i el que es cola a la cua, com hem dit anteriorment. I ara és el moment de preguntar-vos a vosaltres. Què considereu que és de mala educació en ple 2026? Quina és aquella actitud que no suporteu i que penseu això abans no passava o bé potser sí? Una bona pregunta per continuar debatent-la.
5: Gràcies, Martí. Precisament amb aquesta pregunta, què és de mala educació avui en dia, tot seguit anem a fer una tertúlia amb en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda. Què ens has preparat avui?
10: Bona tarda, i sí, mira, aprofitaré just la pregunta que acaba de fer en Martí al final de la seva secció per parlar, doncs, d'una cosa que tots, malauradament, hem patit alguna vegada, que és la mala educació, però no parlarem només de les normes de tota la vida, com saludar, com donar les gràcies, o no colar-se en una cua, perquè els temps canvien i també apareixen, doncs, noves situacions que ens poden fer pensar o això és de mala educació o ens estem fent grans. Per parlar amb mi aquests 5 minutets m'acompanyarà el nostre company, en Marta Serres. Què tal, com estàs?
11: Hola, Sergi, bona tarda. Molt bé.
10: Estàs preparat o què?
11: I tant, i tant. De fet, aquest tema m'agrada i ara, a mesura que tu vagis proposant-me o llançant preguntes, ho anirem comentant i ja ho veuràs, ja ho veuràs.
10: Perfecte. Mira, et comento, vale? Et comentaré situacions que, doncs, la gent generalment pot considerar de mala educació i, bàsicament, a veure què en penses, quin és el teu punt de vista. Començant per una molt habitual. Estàs sopant amb algú, sopant o dinant, li estàs explicant qualsevol cosa personal i veus que no para de mirar el mòbil. Això a tu et molesta i si veus, si et trobes en la situació, què li dius? O li dius alguna cosa o tu calles?
11: Depèn de qui sigui, però sí, és algo que em molesta. Jo puc entendre que... Mira, i si no és tan fàcil com solventar la situació amb un... Perdona, agafo un moment al mòbil perquè he de contestar aquest missatge de la feina o de la meva mare, del meu pare, de qui sigui, i ja està, estic per tu, em sap greu. I ja només fent això just abans d'agafar el mòbil, a mi aquesta persona em diu: ei, està pendent de mi, i per tant, amb educació m'està dient... Un moment, si us plau, que això ho he de fer, però alhora vull que m'expliquis el que tu m'has de dir. Evidentment, si hi ha persones que de per si han agafat el mòbil i estan constantment amb el mòbil mentre els estàs parlant i els hi tinc confiança, sí que els hi dic alguna cosa, com per exemple: ei, ostres, t'estic parlant, diu, m'escoltes o m'espero un moment a que acabis? Ai, no, no, perdona, perdona, això m'hi he trobat, eh? Digues. I llavors ja es recondueix la situació.
10: No, completament d'acord amb tu. Si és una emergència, sí que és normal agafar el mòbil un momentet, però estar tot el rato és comprensible que és de mala educació total.
11: Sí.
10: Anem a una altra situació. Va. Vas caminant pel carrer, no sé si t'hi has trobat, i et trobes, no sé si 4 persones, 5, 6, vaja, que ocupen tota la vorera. I tu vens de cara, vas sol, amb els cascos, m'ho imagino, i ningú s'aparta. Què fas? Et canvies de vorera o esperes que s'apartin, el que pot comportar una petita discussió, o no?
11: És bona aquesta, perquè m'he trobat en la situació de fer les dues coses, tant de canviar-me jo de vorera, o de baixar de la vorera mateix, o directament aturar-me allà, per exemple, si és gent jove i m'estan veient que venen cap allà, no? O gent gran, que la gent gran tot i així és molt més considerada, i veuen que vens, ja es decanten. Però si és gent jove, sí que és veritat, o adolescents, que de vegades ni s'aparten. I jo he baixat, i òbviament molts cops no he dit res, però en altres situacions, Sergi, t'he de dir que sí que he demanat: us decanteu, si us plau, però perquè potser també passava un cotxe, eh? Però jo els hi dic així, amb aquest to realment. I llavors sempre hi ha algú que és més educat que els seus companys i diu, tio, aparta, o... i et deixen passar.
12: Home, si els, no? si els hi dius us decanteu, pot ser que et diguin decantar el què, no? Perquè si jo un jove...
10: Sí, exacte, t'anava a dir.
12: No sé si t'entendrien.
11: Jo, Gemma, no acostumo a parlar mai en castellà i ho dic en català i m'entenen.
10: També us he de dir que depèn de la persona que et trobis, poder de carrer també et canvies, eh? O sigui, no només de
11: poder. Ah, sí, aquesta és una altra. De vegades ja ni t'ho planteges passar per allà i dius, saps què? Ja em canvio jo, no passa res.
10: Exacte. Vinga, anem a una altra situació. Aquesta és més delicada, eh? Poder, jo diria que ens hi hem trobat tots, que és un comentari sobre el físic. Vale? Tu li dius que doncs, no t'ha agradat i et respon que només era una broma. Creus que avui en diem de vigilar més que diem?
11: Jo crec que abans també s'havia de vigilar això. Jo crec que fins i tot abans, en certes coses, tampoc es tenia consciència, no, d'això o comentaris masclistes, no, que n'hi ha hagut moltes vegades. Per sort, en el meu entorn, cada cop n'escolto menys. Però sobre el físic, home, altra vegada, com el primer tema que m'has posat sobre la taula, Sergi, si els hi tinc confiança, els hi diré. No els hi diré cridant, no els hi diré insultant-los, al contrari, perquè si no em posaria al mateix nivell, però sí que els hi diria, home, doncs no sé gaire broma perquè a mi no m'ha fet gràcia. I jo moltes vegades he fet aquest comentari, de dir, ostres, això que acabes de dir t'has passat una mica, no?
12: I si no li tens confiança, et calles?
10: Clar.
11: No. Jo, depèn com, dic, ostres, aquest comentari que acabes de dir, una mica lleig, no? I de vegades sí que ho dic amb un to una mica, entre cometes, de broma, però per suavitzar la situació. Però li deixo caure, Gemma.
12: Mm-hmm. Molt bé. Sí.
10: Per tema temps, farem aquesta següent amb resposta ràpida, si vols justificar-la una miqueta, Marc, però et posaré tres situacions i em dius quina de les tres et sembla més de mala educació. Vale?
11: Vale.
10: Una persona que arriba 20 minuts tard i no avisa. Una altra que cancela un sopar a última hora buscant una excusa, o una persona que tracta malament a un cambrer perquè el servei és lent.
11: Ui, l'última.
10: Claríssima.
11: Per mi l'última. Sí. La de que no avisa, òbviament, no és de bona educació i podria tenir aquest detall, no, de comentar-t'ho. La segona, de que et cancela un sopar a última hora buscant una excusa, més que de mala educació, em sembla de poc compromís, em decebria bastant. Educació, bueno, ja té un punt de mala educació, no?, entre cometes, però per mi és el que t'acabo de comentar, però sens dubte el del cambrer. No.
10: Jo, de fet, una de les coses que a mi em demostra com és una persona és com tracta a la gent que treballa davant del públic, us ho he de dir.
11: I tant.
10: O sigui, és una cosa que em queda claríssima. Ara, permetem que faré una mica d'advocat del diable, Marc. Jo crec que et tocarà fer una mica d'autocrítica, no pateixis, que jo també la faré. Si la Gemma vol, també la farà. Hi ha alguna cosa que es considera de mala educació que fas tu mateix? Va, mullat.
11: Uau. Mullo.
10: Si vols, potser jo primer, que jo ho tinc claríssim, eh?
11: Potser de vegades... és que jo, clar, mai faig o intento mai fer res amb mala fe. Llavors, sí que és cert que potser algun moment he fet alguna broma o el comentari d'alguna cosa que m'ha explicat algú en un mateix grup que tots ens portem bé, i potser és algo que m'ha explicat de forma personal i només per fer la broma però d'això, per fer-li la broma sense mala fe, ho deixo caure davant dels altres. I sí que és veritat que alguna vegada m'ha passat que aquella persona m'ha mirat en plan, hosti, tio, per què dius això quan t'ho havia explicat a tu, no? Que sembla que m'estiguis deixant una mica malament. I algun cop he hagut de, jo mateix, dir, ostres, el comentari d'abans t'ho has pres malament, em sap greu, eh? Ho he fet totalment de broma. I ja està, ho he solventat, però potser això...
10: No sé si, Gemma, vols comentar la teva?
12: Sí, breument, perquè hem de seguir avançant, però a vegades Vinga. Crec que canvio de tema de forma molt radical i l'altra persona no s'ho espera i ho pot interpretar com que no l'escolto.
11: Però ho fas a propòsit, perquè realment no t'interessa aquell tema?
12: No ho sé, no, normalment no, a propòsit crec que no. Simplement perquè la meva ment doncs va d'un costat a l'altre.
10: Us dic la meva ràpid, vale? Jo m'acosta molt contestar missatges molt seguit, vale? A vegades passo del mòbil i deixo missatges sense contestar durant molt de temps i trucades també.
11: Fins i tot quan és algú urgent? Cosetes.
10: Sí, a vegades em costa. Sí. A veure, si és molt urgent, rotllo, m'acaba d'atropellar un tractor, doncs no. Aquí sí que contesto ràpid, però a les altres no.
12: Molt bé, doncs esperem que no ens atropelli cap tractor, perquè si no, en Sergi no ens farà cas, no sé que ens atropelli un tractor.
11: Perdem el company de Ràdio Calella.
12: Molt bé, companys, no truqueu al SEM ni al 112, truqueu en Sergi Ferrer, que us respondrà molt d'hora. Gràcies, fins ara.
13: Adéu.

0: Tema del dia, som més maleducats que abans o és només una sensació i en cas de ser més maleducats que abans, és a dir, que fa uns anys, quins factors ens han portat a que ens a sigui més indiferent ser educats, és a dir, que no ens importi doncs, comportar-nos. En parlem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Laura, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs com deies, avui parlem de maleducació i n'hem volgut parlar amb la Jasmina Verdugo, psicòloga del Servei de Rehabilitació del Maresme Nord. Bona tarda, Jasmina.
2: Hola, bona tarda.
1: La pregunta que ens estem fent avui és si som més maleducats que abans. Què opines tu?
2: Bueno, jo opino que generalment és un sí, no? O que generalment es considera que és un sí per molts factors. Un d'ells és que antigament hi havia molta més repressió, llavors les normes estaven molt més explícites i la gent les complia molt més perquè també tenia por a les represàlies que hi havia, no? Tota la alliberació, doncs, és un dels... O sigui, hi ha moltes coses positives al fet d'haver-nos pogut alliberar, tant en opinió, en expressió, però també té la part negativa, que és aquesta, no?, de que pues, la gent es pren com més dret a poder fer una mica el que vulgui. Llavors, això pot fer que pues, gent que abans es reprimien o accions que abans eren més reprimides, pues, ara es mostrin més obertament. Llavors, també pot haver-hi un altre factor, que és el tema comunitat, no? Abans la comunitat s'ajudava molt més entre ella perquè depenien molt més uns dels altres, no? Quan més desenvolupat, entre cometes, és un país, menys necessita de l'altre o menys es creu que es necessita de l'altre, que no és que sigui cert. Llavors, les persones són més individualistes i al ser més individualistes van més a la seva, per dir-ho d'alguna manera, no? I potser això s'interpreta també com una falta de respecte cap a l'altre.
1: Com és que tenim aquesta impressió de que ja no fa vergonya ser maleducat? És pels factors que deies o hi ha altres factors que fan que, doncs això, que ja no sentim aquesta vergonya?
2: Jo crec que, bueno, és part dels factors que hem dit i també el fet de que hi ha molta més diversitat, no? Molta més diversitat d'opinió, molta més diversitat cultural, llavors coses que per algunes comunitats o per algunes cultures està ben vist, per altres no tant. Llavors, i amb aquesta barreja es crea també una mica aquesta confrontació entre què és correcte i què no és correcte, no? Per vist des del punt de vista d'uns o d'altres.
1: També, jo en el meu cas, sento que hi ha hagut, gràcies a la tecnologia, un augment de situacions que abans no passaven i que hem hagut de transitar i decidir què era de mala o bona educació davant d'aquestes situacions. Això ens ha afectat d'alguna manera, també?
2: Sí, clar, també hi ha moltes situacions cada cop més noves que no sabem gestionar encara, no? O que hem de començar a escriure els còdics d'educació o de gestió, no? Tot el tema de internet, mòbils, xats, intel·ligència artificial, ara, no? És fins on està el límit i què considerem correcte o no correcte o quins comportaments davant d'aquestes situacions són correctes o no, no? Van sortint cada dos per tres i de forma molt accelerada situacions noves que encara no estan definides, no?
1: Com podem definir o decidir què és de mala educació i què no?
2: Jo crec que aquí, en aquest cas, quan són coses noves que estan sorgint, és molt a títol personal, no? O sigui, jo crec que hi ha d'haver-hi una base comuna, no? D'un mínim respecte cap a l'altre, bueno, doncs els còdics bàsics, no? De convivència, però després fins a quin punt es traspassa o no es traspassa, jo crec que hi ha una visió molt personal aquí, no? Perquè encara no hi ha un còdic estricte. No és molt fàcil, per exemple, en tema de tecnologies, doncs no utilitzar el mòbil a l'escola, no? I és una norma que ja fa doncs, molts anys que circula i que es compleix, i qui no la compleix doncs, es cataloga de mala educació o d'estar fent alguna cosa malament, no? Baixar el volum en el tren o no posar-te a parlar a llocs públics, no? Que ja et surt el símbol del telèfon de xat, però després, per exemple, doncs això, en una reunió social amb amics, no? Doncs un moment que algú agafa el mòbil, per alguna persona pot ser una falta de respecte molt greu, però una altra persona ho pot entendre o pot veure com que en aquell moment està agafant el mòbil però no t'està deixant d'atendre, no? Llavors aquí és on entra en joc la visió una mica personal de cadascú i fins on te posa els límits, no?
1: Clar, i també en els casos d'amics i familiars entra en joc la comunicació, vull dir, si a mi algú sembla de mala educació, t'ho podré dir i entenc que si em respectes no continuaràs fent-ho.
2: Al final, no, una mica, i sobretot els nens, agafaran una mica l'exemple del que vegin a casa, no? Si a casa arribem i estem amb el mòbil mentre el nostre fill ens està explicant alguna cosa, possiblement el nostre fill ho vegi com algo normal, no ho vegi com algo de mala educació després reproduir-ho fora, no? I com aquesta situació, doncs totes les que poden venir d'aquestes noves situacions més tecnològiques, no?
1: D'acord, doncs ens quedem amb que la clau per arribar a diferents consens és la comunicació. Moltes gràcies, Jasmina, per acostar-nos al teu punt de vista i la teva visió a la ràdio.
2: Gràcies a vosaltres un cop més per comptar amb mi.
0: Hi va haver un temps en què deixar algú amb la paraula a la boca es considerava una falta de respecte. Avui, en canvi, podem deixar una conversa a mitges amb un simple gest, llegir un missatge i no respondre. I és que la tecnologia ens ha canviat la manera de comunicar-nos. Tenim més facilitats que mai per parlar amb qualsevol persona, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. Però això vol dir que ens comuniquem millor o ens hem acostumat a exigir una disponibilitat que abans no existia? Comencem per una de les grans problemàtiques i polèmiques de l'era digital, el famós doble tic blau de WhatsApp. Enviem un missatge, esperem, mirem el mòbil, tornem a mirar-lo i de sobte apareix llegit, però no arriba cap resposta. Passen 10 minuts, mitja hora, dues hores i comencen les preguntes. Per què no em contesta? Estarà enfadat o enfadada? He dit alguna cosa que no tocava? I si està connectat, per què no em respon? El doble tic blau ha aconseguit una cosa ben curiosa, convertir el silenci en una possible font de conflicte. I és que ara no només sabem quan hem enviat un missatge, sinó que també podem saber quan l'altra persona l'ha llegit. Però aquí apareix la primera gran pregunta. Deixar algú en vist és realment una falta d'educació? De fet, no ho és necessàriament. Que puguem contactar amb una persona en qualsevol moment no significa que aquesta persona hagi d'estar disponible sempre. Potser està treballant, potser està descansant, potser ha llegit el missatge però prefereix respondre més tard, o potser senzillament no li ve de gust mantenir una conversa en aquell moment, i també té dret a fer-ho. El problema és que hem acabat confonent dues coses molt diferents: la possibilitat de comunicar-nos immediatament i l'obligació de respondre immediatament. Perquè segur que també coneixeu aquella persona que si no li respons en 5 minuts torna a escriure "Hola, estàs? Has vist el missatge?" i finalment arriba la frase estrella: "Però si t'he vist en línia." I aquí, doncs, la situació canvia, perquè exigir una resposta immediata també pot ser una falta de respecte. Estar connectat no vol dir sempre estar disponible, i tenir un telèfon mòbil no significa haver d'estar pendent dels altres les 24 hores al dia. De fet, abans, quan trucàvem a casa d'algú i no contestava, assumíem que no hi era, que estava ocupat o que ja ens tornaria la trucada. Ara, en canvi, si veiem que està en línia i no respon, podem interpretar-ho com una cosa personal. Però atenció, perquè una cosa és necessitar temps per respondre i una altra de molt diferent és desaparèixer sense donar explicacions. I aquí entra en joc un altre dels grans protagonistes de les relacions digitals, el ghosting. El terme ve de la paraula anglesa ghost, que significa fantasma, i descriu una situació que segurament molts coneixem malauradament: mantenir una relació o una comunicació amb algú i que de sobte aquesta persona desaparegui. Deixa de respondre els missatges, no agafa les trucades, no dona cap explicació, simplement s'esfuma. És una pràctica que associem especialment a les relacions sentimentals, però que també es pot produir entre amistats o altres vincles personals. I aquí hi ha una diferència important. No respondre un WhatsApp durant unes hores no és fer ghosting. El ghosting implica tallar el contacte de manera sobtada, sense comunicar-ho, en una relació en què hi havia una expectativa de continuïtat. Abans, quan volíem deixar de veure algú, sovint havíem d'enfrontar una conversa incòmoda. Ara, en alguns casos, sembla que sigui més fàcil deixar de contestar i esperar que l'altra persona entengui el missatge, entengui aquest silenci. Però és una manera legítima de posar punt final a una relació, o és una forma d'evitar una conversa que no ens ve de gust tenir? El cert és que desaparèixer sense explicacions pot generar desconcert en qui es queda esperant una resposta. A més, també és de mala educació, sobretot quan fins aquell moment moment hi havia una comunicació habitual. Ara bé, també hem de tenir en compte que ningú està obligat a mantenir una relació que no vol i que deixar de respondre pot ser una manera necessària de protegir-se davant, això sí, d'una situació d'assetjament, insistència o falta de respecte. Per tant, no es tracta d'exigir explicacions a qualsevol preu, sinó de saber diferenciar entre posar límits i evitar responsabilitzar-nos de com ens comuniquem amb els altres. Esperem que cap Ramon us faci ghosting i tot plegat ens porta a una altra qüestió. Hem perdut la capacitat d'esperar? Vivim acostumats a l'immediatesa. Volem que les pàgines carreguin ràpid, que les comandes arribin l'endemà i que els missatges tinguin resposta gairebé instantània. I, doncs bé, quan això no passa, ens impacientem. Però les relacions humanes, com a conclusió, no funcionen com una aplicació. No sempre podem obtenir una resposta quan la volem, ni tampoc podem interpretar tots els silencis de la mateixa manera. Potser el que necessitem és aprendre a gestionar millor aquesta espera, entendre que no tothom té el mateix ritme, ni les mateixes necessitats de comunicació, i al mateix temps recordar que una mica de claredat també pot evitar malentesos. De vegades, un simple ara no puc parlar, després et responc, pot ser suficient, i en altres ocasions dir prefereixo que no continuem parlant pot ser més respectuós que desaparèixer sense deixar rastre, sempre que sigui segur fer-ho. Vinga, arribem a la meitat del programa i, com sempre, a aquesta hora ens fixem en el cel i amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
3: De mica en mica la situació meteorològica es va inestabilitzant. Aquest matí ja hem tingut algun primer xàfec, però serà aquesta tarda quan les precipitacions seran localment de caire tempestuós i de forta intensitat, fins i tot poden ser molt abundants i superar puntualment, això sí, els 40 litres per metre quadrat. Una tarda en la qual el vent serà de fluja moderat, de mar cap a terra, un vent carregat d'humitat que ajudarà aquestes pluges, i amb unes temperatures que avui, evidentment, queden més baixes amb la presència de nuvolositat, més normalitzades per l'època de l'any. De cara a demà, el temps s'estabilitza ja clarament. Podríem dir que avui tindrem la traca final d'aquestes precipitacions que ens acompanyen des del cap de setmana, i demà s'espera ja domini del sol, si bé a primeres hores del dia encara podran caure alguns núvols. Temperatures més baixes, sobretot les mínimes, i vents que seran fluixos amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca, tot i que hi haurà mar de fons marcada, sobretot durant el matí.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I després del temps, com sempre, ens fixem en les xarxes socials amb l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, bona tarda.
5: Molt bona tarda, Gemma, com anem?
0: Molt bé, com sempre, primer destaquem alguna cosa rellevant al Maresme.
5: Doncs mira, que dos projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat guardonats en la primera edició dels Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Es van lliurar en el marc de la 7a jornada Més Futur. El programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària ha rebut el segon premi en la categoria Ens movem per les persones, un programa que facilita una transició segura entre l'hospital i el domicili a persones que han patit una pèrdua d'autonomia amb objectiu d'afavorir-ne la recuperació i també la permanència a casa. En 10 anys ha atès més de 1.200 persones. També ha rebut un segon premi la plataforma d'atenció integral a pacients de molt alt risc vascular en la categoria d'Innovem per Transformar, una iniciativa que incorpora intel·ligència artificial al cribatge, l'estratificació del risc i el suport a la decisió clínica per millorar la identificació i el tractament dels pacients i prevenir esdeveniments cardiovasculars. En aquesta primera edició dels premis s'han presentat 209 candidatures de 49 entitats i s'han reconegut 9 iniciatives.
0: Molt bé, això pel que fa al Maresme. I al món, què passa?
5: Doncs a Kènia, aquest país ha registrat la primera mort per èbola de la seva història, segons ha anunciat el ministre de Sanitat d'aquest país africà. La víctima és un ciutadà que havia viscut 7 anys a la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre d'un brot que s'ha estès al nord-est del país. Aquest home havia emmalaltit fa un mes aquí al Congo, on ja va rebre tractament abans de viatjar per carretera fins a Kampala i va volar a Nairobi el dia 3 d'octubre. Va arribar a l'hospital quan tenia febre, cau freds, fatiga intensa, debilitat, li feia mal tot, dolor muscular, mal de coll i hemorràgia sota la pell. Les autoritats han identificat 28 contactes d'aquesta persona entre familiars i personal sanitari i busquen 23 passatgers i 4 tripulants del vol amb què va anar cap a Kènia. De moment, només un contacte ha donat positiu. És el primer cas d'èbola detectat mai a Kènia. Uganda n'havia registrat 20 i 2 morts, gairebé totes vinculades a persones procedents de la República veïna abans de declarar-se lliure del virus a l'agost.
0: Vaja, esperem que no s'extengui doncs, aquests contagis. I el tema curiós, Oriol?
5: Doncs mira, el tema curiós, no sé, et parlo de menjar sempre en els temes curiosos, deu ser perquè m'agrada. Ahir parlàvem de fuets, avui parlarem de croissants, perquè el millor croissant de l'estat es fa a Barcelona, no ho tenim gaire lluny, eh? Es tracta d'un croissant artesà de mantega d'una pastisseria que té un nom també bastant curiós, un nom passional i un nom gustós. Es diu Pastisseria Morreig, del barri de Gràcia, i s'ha imposat a 59 establiments que es presentaven a la 19a edició del concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. L'establiment va obrir l'any 2023 de la mà del pastisser Matthew Atzenhofer. El cuiner s'ha mostrat molt sorprès a les xarxes socials per haver aconseguit el guardó, el qual ja feia 2 anys que hi optava. Ell ha explicat que el croissant premiat compta amb capes molt visibles, molt regular, alveolat, cruixent per fora, tendre per dins i amb sabor a mantega. Jo torno a tenir gana. Un resultat aconseguit després de reduir la temperatura de cocció i prolongar també el temps d'enfornat.
0: Perfecte, doncs el millor croissant està a Barcelona, en aquesta pastisseria que dius que es diu Morreig.
5: Morreig, i molt bé, sí, no, sí, molt bé. Millor, si el nom de la pastisseria o el croissant.
0: Sí, sí, no, curiós, avui aquest tema. Doncs, Oriol, ara de seguida coneixem la pregunta del dia. Molt bé, som-hi, què estem preguntant?
5: Doncs bé, de fet, crec que la pregunta l'hem llançat ja moltes vegades durant el programa, l'ha fet sobretot en el company Martí. Preguntem sobre què us posa més dels nervis del que fa l'altra gent i que no suporteu, Estem parlant de la mala educació, doncs què és el que trobeu de més mala educació? Allò que no podeu suportar, allò que us altera, que us bull la sang quan veieu algú que ho fa.
0: Perfecte, doncs aquesta pregunta la podeu respondre al nostre compte d'Instagram. Gràcies, Oriol, fins ara.
5: Gràcies, fins ara.
0: I un dijous més, és moment de connectar amb la natura des de Malgrat. La nostra companya, la Laura, ja està preparada per presentar-nos un nou tema relacionat amb l'entorn natural. Laura, bona tarda, amb qui estàs?
6: Doncs sí, Gemma, som amb l'Enric Badosa, biòleg i coordinador del primer i segon atles dels ocells nidificants del Maresme, i parlarem justament d'aquest atles. Bona tarda, Enric.
7: Hola, molt bona tarda.
6: Què és l'atles d'ocells nidificants del Maresme i per què és rellevant?
7: A veure, un atles és un estudi, un treball, és una fotografia de la distribució dels ocells durant un període determinat, en un territori determinat, i nosaltres, com a maresmencs, i perquè tenim una bona musculatura ornitològica, hem fet aquest atles, el segon, que encara s'ha de publicar, però ja venim d'un primer atles que es va publicar el 2006. Llavors, l'atles el que es fa, es divideix el territori en uns quadrats, en aquest cas de 2x2 quilòmetres, que en tota la comarca n'hi ha uns 142, i en aquest atles hi ha uns voluntaris que hi participen, doncs, obtenint dades, que en el nostre cas ha sigut al voltant de 90 persones, i durant 4 anys, 4 temporades de cria. Llavors, tota aquesta informació es processa i el producte que s'obté són uns mapes de la distribució de nidificació de les espècies que tenim a la comarca del Maresme. I per què és important la nidificació? Pues perquè justament és quan les condicions de biològiques de les espècies són molt més estrictes, i ens permet veure una fotografia de l'estat de salut de la fauna ornitològica de la nostra comarca, igual que també són un indicador dels canvis que hi ha hagut al llarg dels anys. Penseu que la sort que tenim nosaltres és que tenim un atles ja del 2006, i ara el treball de camp el vam fer des del 21, l'any 22, l'any 23, el 24, són 20 anys de diferència i hem notat forces canvis.
6: I quines espècies noves hi apareixen en el nou atles?
7: Val, a grans trets hi ha una tendència, hi ha unes tendències que són molt clares. Bàsicament, augmenten les espècies d'ambients forestals i les espècies d'ambients urbans, amb nombre d'individus, com sobretot de la distribució. i amb nombre d'espècies noves. I disminueixen les espècies justament que estan entre aquests dos ambients, que serien les espècies que hi ha entre el casc urbà i el bosc, per tant, les que ocupen sobretot espais agrícoles i espais periurbans. I això és perquè la tendència a la comarca ha estat aquesta. Algunes espècies que ens sortien, per exemple, en el cas del primer atles, s'han extingit. Això passa, són espècies sobretot lligades als ambients agrícoles, algunes també lligades als ambients d'aiguamoll, que també en tenim a la comarca, sobretot a la conca de la Tordera, com és el cas de la Foixa, que ha desaparegut, però altres espècies que eren molt comunes potser fa 30 anys, com el butxí, que és una espècie típica d'espais oberts, ha desaparegut. Per altra banda, també n'han aparegut de noves, no? Sobretot, i algunes estan augmentant. Així, per destacar de les espècies que han aparegut noves, jo m'agradaria destacar sobretot la més, com si diguem, rellevant a nivell de com si diguéssim, de protecció, seria la gavina corsa, que és una espècie que dins del rang està considerada com a vulnerable, que és una espècie que cria el Delta l'Ebre, cria el port de Barcelona, el port de Tarragona, i l'hem trobat criant amb una teulada d'un edifici del port de Premià de Mar. Altres espècies que han aparegut, que no havien aparegut, són espècies bàsicament forestals, com és el picot negre, que és una espècie de picot el més gran que tenim a Europa, que ha aparegut a la vessant nord del Mont Negre, i una altra espècie que tampoc apareixia en el primer atles, que ha aparegut en aquest, és l'àliga calçada, és una espècie rapinyaire, com el seu nom indica, és una àliga, és bastant forestal, i a més, bueno, es guanya la vida capturant tres espècies d'ocells. Aquesta espècie no havia aparegut i ara ha aparegut, igual que el milà negre, que també és una espècie de rapinyaire. Per tant, hi ha unes pèrdues i unes ganàncies a nivell d'espècies.
6: El gaig blau, l'altra vegada que vam estar parlant amb l'Helena, ens va comentar que s'ha vist aquest juliol. Entrarà també en l'Atlas el gaig blau, encara que no sigui dins de l'estudi que us havíeu marcat amb l'Atlas?
7: Sí, nosaltres, bueno, el nostre estudi és un estudi científic, i com un estudi científic té una metodologia molt clara. Ara no tenim temps d'explicar-la, però té una metodologia molt clara. Llavors, el treball de camp estava limitat des del 21 al 24. Però, clar, vista la rellevància, en aquest cas, de l'espècie, com és el gaig blau, això també ens ha passat amb una altra espècie que també l'havíem considerat extingida, però que ha aparegut l'any 25, que és el cucut reial. Doncs el format en què apareixeran segurament no serà el mateix format que apareixen les altres espècies, però evidentment haurem de posar constància, bàsicament perquè com a publicació científica ha de ser un referent per d'altra gent que en un futur vulgui també estudiar la fauna, en aquest cas la bifauna, i que en aquest cas el que vulgui és comparar, i si nosaltres ara estem acabant el segon atles, doncs, on hi hagi un tercer que puguin veure com evoluciona. A mi m'agradaria destacar que a nivell d'importància o de zones d'importància a nivell de la fauna ornítica tenim una zona en la qual s'inclou tot el que seria la conca de la Tordera fins a la desembocadura, i és el lloc on hi ha més espècies d'ocells. Curiosament, és el lloc on no hi ha cap figura de protecció eficient. Per tant, jo abogo que entre tots apretem perquè el nostre patrimoni natural el puguem conservar, per tant, conservant aquestes àrees, igual que conservem el nostre patrimoni arquitectònic, ja sigui esglésies romàniques o esglésies barroques, i en canvi estem perdent espècies de patrimoni natural.
6: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos l'Atlas a la ràdio. Ja farem més seccions per aprofundir més en les espècies.
7: Ha estat un plaer.

0: Seguim avançant. Diuen que quan ens enamorem ens canvia la cara, però potser també ens canvia l'armari. Quan coneixem algú, sovint ens ve més de gust arreglar-nos, cuidar els detalls i pensar què ens posarem. Però què passa quan una relació s'acaba? Una ruptura també pot marcar un abans i un després en la nostra manera de vestir? Avui amb la Judit Jiménez descobrim com l'amor i el desamor poden influir en el nostre estil. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt refredada, cachis l'olla.
0: Ostres!
1: He pillat.
0: A cuidar-se, ja, doncs, eh?
1: Sí, una mica, sí.
0: Judit, quan ens enamorem, canvia la nostra manera de vestir? És a dir, ens arreglem més, ens atrevim amb peces més diferents?
1: Doncs jo penso que potser sí. Més que diferents, però jo crec que sempre hem de ser qui som i tot això, jo penso que és el fet de que ens fa il·lusió quedar, anar i sortir, llavors ens fiquem més macos, saps?
0: Mhm. Per tant, doncs, en certa manera sí que ens influencia, no?, aquest estat d'enamorament.
1: Sí, perquè, a veure, és que tot és... Em sembla que és química pura, en veritat, el que diuen, però com que estem tan feliços i tan eufòrics i tan contents, doncs t'atreveixes una miqueta més amb tot, no? I t'agrada veure't bé i vols estar guapo i t'arregles molt.
0: És inevitable voler agradar a l'altra persona, però fins a quin punt adaptem el nostre estil als gustos de l'altre?
1: Ai, això és l'eterna... Jo penso que això no hauria de ser. Uh-huh. Jo, en el cas que jo estic exposant és que a nivell personal, doncs com que estàs molt content, empoderat i tal, ho fas, i tu ho fas, però no crec que ho facis per complaure l'altra persona, saps el que et vull dir?
0: Uh-huh.
1: Perquè seria, llavors no seria sa, és el que parlàvem aquell dia, no, seria tòxic. Si tu realment només et vestissis per agradar-li a la parella, no té sentit.
0: Clar.
1: Uh-huh. Això no li recomano a ningú. I si algú detecta que ha de fer això per agradar-li a la persona que està, que reflexioni una miqueta amb el tipus de relació que té, eh?
0: Uh-huh. Quan una relació ja es consolida, és a dir, doncs, que ja no hi ha aquella etapa inicial en què encara no es coneixen del tot, ja uh-huh. portem un temps amb la persona, ens relaxem amb la nostra imatge, és a dir, ens arreglem menys, ens cuidem menys?
1: Crec que vas... O sigui, la paraula és dir tu relaxes, però això no vol dir que et deixis. Eh? Uh-huh. Jo penso que no. Jo penso que si estàs bé... Bueno, jo vaig posar un exemple fa unes setmanes. En el meu cas, no ho he fet de deixar-me. Sí que és cert, doncs, que si estàs a casa vas més còmode, doncs no... Potser doncs, vas més còmode i no tens... Com que no fa vergonya perquè no hi ha secrets i tot és guai, doncs està bé, vas bé. Però sempre penso que quan has de sortir o quan... fas coses o quedes per anar a sopar, sempre ens t'arregles. Mm. T'arregles per seguir-te sentint igual de guai. És que la sensació que dona veure't bé, a planxar-te el cabell, arreglar-te, posar-te aquella roba que t'agrada, no? Això és molt, molt, molt xulo i és molt bo per un mateix.
0: Uh-huh. I un tema que ens sorprèn molt quan arriba una ruptura sentimental, per què hi ha persones que volen fer un canvi radical d'imatge? Què simbolitza aquest canvi?
1: A vegades, pensa que, això sí que t'ho vaig a dir, de vegades és he trencat amb tu i això t'agradava i ala, pam, saps? En alguns casos és una rabieta, en uns altres casos és un dir ja no puc més i ja estic canviant d'això, doncs ho canvio tot. Jo puc explicar una anècdota rapidíssima.
0: I tant.
1: I que és que vaig tenir una relació i em van acomiadar d'una feina que portava 20 anys. Perdó, que tinc un gos aquí que és molt
0: no passa
1: espontani.
0: Res.
1: Eh?
0: Com es diu?
1: Pixie Bowie.
0: Pixie
1: perquè
0: Bowie.
1: Perquè té un ull blau i un ull negre.
0: Oh, molt bé.
1: Sí, i és com el David Bowie. Doncs la cosa és aquesta, que em va passar que quan em van acomiadar i jo aquella relació no anava a cap puesto i vaig aprofitar. No em vaig tallar el cabell, però vaig tallar nòvio. Vaig dir adéu, saps? Mhm. Uh-huh. Vaig aprofitar i faig un canvi d'això, que estava ja enquistada amb aquesta feina tants anys i tot, doncs ara el que vaig a fer és canviar-ho tot a la meva vida. I vaig fer un canvi radical.
0: Creus que una ruptura també pot fer que recuperem el nostre estil personal?
1: I tant. O que ens retrobem. Perquè moltes vegades les persones tendim a desconnectar de nosaltres mateixos, saps? Mm. Pel fet de complaure o per estar bé o per fer el que li agrada a l'altra persona. I al final el que hem de fer és un equilibri que ens agradi tots dos, anar a una, que per això és un equip, no? Si es fa una parella maca és un equip i sana, i intentar anar a una els dos i fer que les coses vagin passant naturalment. Al final forçar les coses o em posaré vestida en plan heavy metal perquè ell és heavy. No, és que si no, això no és així, saps?
0: Mm. Uh-huh. I què fem, disculpa, amb aquella sí. roba doncs, que ens recorda, per exemple, a una exparella o a moments que hem compartit amb una persona? La guardem, la donem, la llancem?
1: És depèn de com et faci sentir, eh? Perquè si et fa sentir que t'és igual, doncs mira, la tens i te la poses. Però si realment et recorda o te l'ha regalat i no et ve de gust, la fots a la foguera Sant Joan. No, si hi haurà algú que li pot donar una segona vida, segurament la pots donar i ja està.
0: Uh-huh. Judit, quin consell donaries a algú que vol començar una nova etapa sentimental i renovar la seva imatge sense necessitat de canviar tot l'armari?
1: Que es planti davant del mirall, que s'enfronti al mirall, com diem els estilistes de moda, que s'enfronti al mirall, que es miri i que vegi el que està

0: vegin que si el que està veient és el que realment vol o vol canviar i millorar. Molt i de bé. Quina manera, saps?
1: Uh-huh. Un dia, si vols, Judit, recollim opinions o preguntes de gent i les intentem resoldre.
0: Estaria encantada, a mi m'agrada molt fer això perquè al final és una feina que ajuda molt a les persones, saps?
1: Totalment.
0: I és molt xulo.
1: Doncs Judit Jiménez, estilista i experta en moda, gràcies com sempre per estar amb nosaltres.
0: A vosaltres, fins la setmana vinent.
1: Vinga, arribem a la part final del programa d'avui. Recuperem el tema del dia, el tema de la mala educació, i us preguntem, us hem preguntat al llarg de tot el programa, si creieu que avui dia som més maleducats que fa anys enrere, o potser simplement ens molesten coses diferents. En aquesta tertúlia de debat hi participen Sergi, en Marc i l'Oriol. Benvinguts, companys.
2: Bona tarda.
3: Hola.
1: Us formularé un parell de preguntes perquè, com que sempre anem justos de temps, he pensat doncs, reduir les preguntes, però vaja, us podeu explicar el que vulgueu. La primera pregunta, jo us dono la pregunta i us plantejo dues situacions o dues postures.
3: Vinga.
1: Hem perdut el respecte, podeu estar a favor, argumentant doncs, que sí, que hem perdut l'educació, la immediatesa, l'individualisme i la falta de tolerància, la frustració, poden fer que prioritzem les nostres necessitats, o en contra, no hem perdut el respecte, però abans hi havia més formalismes i això no implica més respecte, perquè moltes persones ho obeïen per por a l'autoritat i actituds discriminatòries o humiliants. Per tant, dues posicions, dues postures, hem perdut el respecte, a favor o en contra. Marc Tresserres.
3: És que per mi és un gris, perquè el contra que acabes de dir, Gemma, pel tema de por a l'autoritat i actituds discriminatòries o formalismes, no?, que abans n'hi havia més, això hi estic d'acord, però alhora crec que hi ha molta gent que per sort me demostra de la meva edat un pèl més gran, o fins i tot adolescents, que jo hi treballo, ja ho saps, que no, que tenen bones formes i que no s'ha perdut el respecte, que saben quan demanar les coses bé i de quina manera, i ser agraïts. Llavors, jo crec que és una mica un mix, perquè la primera part jo crec que també hi ha molt d'individualisme. Això sí que és veritat.
1: Mm-hmm. Sergi.
2: Mira, la meva balança està bastant equilibrada, com ha dit en Marc, amb els grisos, però la meva tira més cap a favor, que hem perdut el respecte. Hi hauria diversos factors, però per no allargar-me, res, menciono dos que jo crec que van molt vinculats amb l'avui en dia, que un seria poder les xarxes socials, que jo crec que podem normalitzat parlar malament als altres, no? Tot el fet aquest d'amagar-te darrere d'una conta, poder sense la teva fotografia, doncs provoca que moltes vegades puguis faltar el respecte en cert sentit, i d'això també per mi ve derivat una mica doncs, que costa acceptar doncs, opinions diferents avui en dia, no? Llavors podem arribar fins i tot a perdre les formes i el respecte davant d'una opinió que no defensem.
1: Uh-huh. Oriol, hem perdut el respecte, a favor o en contra?
4: Jo, la meva balança, crec que està totalment a favor de que s'ha perdut el respecte. Evidentment, hi ha gent educada, te la trobes anant pel carrer, però també en trobes moltíssima que no, que és totalment individualista, que va a la seva, que tot li està bé, que fa el que vol, si t'emprenya no passa res,
3: això
4: ja et decantaràs tu, i si et molesta, doncs mira, te'n vas en un altre cantó. Moltíssim, jo això ho veig moltíssim, per tant, evidentment, hi ha bona gent, només faltaria que no hi fossin, si tothom fos igual, malament aniríem. Però sí que, en general, penso que com a societat, aquesta societat ha perdut el respecte totalment.
1: Uh-huh. Va, per acabar, de forma breu, amb la mala educació s'aprèn de casa. Us podeu posicionar amb aquesta primera opció. Sí, la responsabilitat és de les famílies, els infants aprenen per imitació, i si a casa no es practica el respecte o no es posen límits, doncs acaben fent el mateix. O bé, la responsabilitat és de tothom, de tota la societat, la família és important, però també eduquen l'escola, els amics, els mitjans de comunicació, xarxes socials, etc. Marc Tresserres.
3: Sens dubte, em posiciono a favor de la responsabilitat d'educar. S'aprèn des de casa, a través dels valors que t'ensenya el dia a dia a la teva família, en aquest cas, sobretot a pare i mare. Sí que és veritat que afecta el tema de la societat i a tot el teu entorn, perquè això et pot modificar, depèn d'on estiguis, però, sens dubte, primer, des de casa.
1: Molt bé. La base és des de casa. Sergi.
3: 100%.
2: Jo anava

0: I des de casa també, igual que en Marc, de fet, relacionar-ho una mica amb que, bueno, en Marc és professor i jo també he sigut entrenador de bàsquet, llavors al final doncs tens una mica de contacte amb el que són criatures, no? I al final tractes molt amb nens que malauradament poden tenir alguns mala educació. Llavors aquesta mala educació moltes vegades no et deixen a tu com a entrenador o professor avui en dia exercir com a educador, perquè moltes vegades el pare o la mare sobrepassa per sobre d'això, no? Llavors moltes vegades l'educació s'ha d'ensenyar a casa. Per mi les famílies són les principals responsables.
1: Molt bé, i acabarem amb tu, Oriol. Aquesta mala educació d'on ve? De casa? De fora?
2: Sens dubte, casa hi té un paper molt important, però mira, jo em referiré a un proverbi africà que diu que per ensenyar una cosa a un infant, ho pots ensenyar a casa, ho pots ensenyar a l'escola, però per educar un infant fa falta tota la tribu. I crec que amb això està tot dit. Tots els àmbits eduquen, tots els àmbits del nostre dia a dia, de la nostra vida, són educatius i, per tant, sí, evidentment, la casa hi té un pes molt important, la família, però tot allà on anem, és una manera d'educar un infant.
1: Molt bé, companys, moltes gràcies a tots tres.
3: Gràcies, a tu.
2: Arre.
1: Molt bé, doncs nosaltres acabem i demà tornarem amb un nou tema del dia. Que passeu una bona tarda. Adéu, fins demà.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort onatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament, doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000, de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judas. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Circ 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura. El guardó, dotat en 30.000 euros, aplaudeix la seva generositat, diu, a l'hora de compartir els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
4: Amb Anna Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. I ha de ser, no, la Valldo?
4: Sí.
5: Hola, Anna, soc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que és una cosa que fa una mica més de pal. Doncs, bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé.

escoltar Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.

0: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de soroll et fa un cocodril?
1: Ni idea. Preguntes unes coses?
0: I de què deu tenir gust?
1: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
0: Per?
1: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
0: Co-presentadora, Ivan, co-presentadora, que m'acompanyes tu al micro.
1: Amb els botons de la taula, et vull veure.
0: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
1: Sí, i tant.
0: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
1: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
0: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla, què tenen d'especial aquests entrepans?
2: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir, que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassane Endiaye. Molt bona tarda, Alassane.
3: Bones tardes.
2: Tu te'n recordes, Alassane, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
3: El vegetarià.
2: Sí, senyor. Bingo. L'Alassane és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassane, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
3: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen. La faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig el meu bocata de la manera que puc. Vull cuidar les coses que consumo. Crec que els clients també li agradarien que sóc cuidar-ho.
2: Vaja, que li poses molt de carinyo.
3: Sí.
0: És una bona filosofia, Alassane. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans? O què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
3: Sí. Diguem, cada bocates té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
0: Ah, és el secret.
3: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa són maionesa fet per jo mateixa. I el que porten picant també faig jo mateix el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
0: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció...
3: El que se't demana més és el baobab.
0: Ah.
3: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, totes les bocates que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. M'entens? Les altres també, com per exemple el Popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre els dos és la salsa. Perquè el Popeye porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tot els que porten maionesa, que és el cocodril, el caiman, el vegetarià, tot aquestes també les demanen molt.
2: Alessandra, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
0: sí,
2: preparada.
0: Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
3: La baobab o popella porten manes, però porten a pell de pollastre a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyer.
2: I orenga, una miqueta
3: d'orenga. Sí, orenga, quan fa faig, diguem, el pit a la planxa...
0: Quan el poses directament en el pit.
3: Sí.
0: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
3: Pues sí, hi ha molta gent que preferen també molta, depèn de la persona, no?
2: Ja veus, Anna, que sí. Són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir sí. Que però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alessand, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys exactament a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
3: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de... coneixement sobre aquestes va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica mesclat fent també algunes bocates per als clients tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot, inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
2: Imagino que aixecar un negoci de zero, a més en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és, i va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci.
3: Sí, va, bueno, no va trigar tant, perquè la primera cosa que també va ensenyar molt, perquè inclús t'he dit, ja encara la tinc al costat, allà una veïna que jo, una vegada un client em va demanar un frankfurt i jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Es va posar dos frankfurt al pa a bocata, i quan posava el frankfurt al pa, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. La dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
2: Anava farcidet el bocat.
3: Sí.
0: És un bocat a un frankfurt. Si no faràs negoci.
3: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava, a mi era una mica gran, però era una persona que havia tingut tota la seva vida diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegada quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't, no te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindran a poc i mirant, i amb la confiança que prenen cada vegada, que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
0: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
3: Moltíssima.
0: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
3: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta, diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I però a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si estan a casa seva, i jo també la reben com si són els meus nens, i tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a un qualsevol bar, no, és que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i així hem portat el Baobab, diguem. Tota aquella gent diu, com ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
2: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
0: Ostres.
2: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, Alassane.
3: Sí.
2: Ho recordes?
3: Sí, sí.
2: Quina sorpresa, va ser...
3: Va ser una sorpresa, sí.
2: Sí?
3: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que no, estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassane, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones, i llavors la gent decideix com una elecció, cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven, i bueno, hi havia dues o tres persones que són gent molt, no és només que són de Sant Cugat, però són molt conegut de Sant Cugat, gent diguem, culturalment conegut, i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar una hora després va tornar. Em va dir, bueno...
0: Amb el resultat, que tenies ja, caparrot.
3: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs com se diu?
0: Caparrot.
2: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
3: Diu, tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de... que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors...
2: Clar, s'han de construir el caparrot.
3: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo... Estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de Caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis perquè entre les 5 persones que saben proposar al Caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar al segon, que no vol dir que te faran el Caparrot, però està al segon de tot el corp. Alexandre,
2: l'Anna vol preguntar-te sí. Per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
0: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
3: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, bueno, molta gent coneix aquest arbre.
0: El petit príncep, jo pensava que el conec.
3: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a moltes llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Uh-huh. Quan veus alguna, et diuen, ah, aquest porta 500 anys, aquesta porta tants anys, però bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, uh-huh, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar
0: El bar va recuperar aquell nom.
3: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem Baobab.
2: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquell negoci havia de durar molts anys.
3: Molts anys, sí.
0: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54. Avui ha estat
2: Vens un dia i fem
0: un
2: bocata.
0: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, eh? Un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: Adéu-siau.
3: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
0: Crec que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Arriba, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Estàs escoltant l'Ambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna, doncs sí, molt bé, i de fet encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna, de fet avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, i tots aquests productes amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una llar de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27 i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges, perquè heu passat per allà.
3: Sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria. Mm-hmm.
2: I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant en certs vius, tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien quatre productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: I escolta, a les xarxes, per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions?
3: Sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi, doncs, sí que ho tenim molt avançat, i només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Un contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat, i és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921, per primera vegada, el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, i no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat ens juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada amb aquestes músiques. músiques. I la curiositat amb nosaltres hi és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca que assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquell gran festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant a moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més...

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Sí.
0: Vinga, va.
1: Estava escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Estava escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70 i no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color, a Barcelona tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, doncs llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem, pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: I tant, Anna. També ha buscat una manera molt pròpia d'aplicar la pintura. En lloc de limitar-se al pinzell, treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posava amb el pinzell em quedava massa pla tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang, i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta, perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, plena, plena, doncs aquí igual envolta pues la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava super nerviós, què faig? Allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir, i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur, i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal, igual. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur, no sé, és un divertiment més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha portat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadres, perquè no es dona molt d'importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa, dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar... Pam, aquesta granet de sorra, pues, de felicitat, m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic, aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
0: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
2: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
3: Quan neixes en un d'allòs, en una casa que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre.

0: que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
1: Quan acabat tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
0: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
1: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalón. S'està 40 hores.
0: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
1: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé, però si no té la mida estàndard, que per exemple s'inclina o es posa més dret del compte o fa més panxa o fa més cadera, entens, és el que varia.
0: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa que abans era molt més habitual: conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
1: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
0: La sastreria a mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de

0: roba.
1: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens? Mentre li emproves una cosa i així, entens? I de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens? I ja saps el tarannà de cada client.
2: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
1: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
2: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la persona.

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins, a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que s'intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política. Per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. El PP ha vetat avui dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, considera tot plegat una manipulació emocional.
2: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: I des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat, sobretot, humanisme.
3: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, el tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: I el desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest matí a les 10 al carrer Pau Casals de Sant Cugat ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. La família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals, una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques. I detingut un quart implicat en el tiroteig de dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa, l'arrest va tenir lloc ahir a la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar els sospitosos que tenia pendent un ordre de detenció dels Mossos. Investiguen una sala, un camió que ha deixat dos ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers. Els fets van passar la matinada a la carretera Montmeló al terme municipal de Granollers. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia que s'ha presentat al lloc dels fets i també ha fugit tot plegat al polígon de Can Gordi mentre estaven robant mercaderia. I a Girona aquest novembre el cicle de concerts a cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes, entre 20 i 50 espectadors.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
2: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Precisament torna el gran recapte del Banc d'Aliments, es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan que la crida sigui més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: I avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat han intentat trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral, una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte empreses de la comarca amb persones que busquen feina i que normalment els costa trobar oportunitats. Ha estat un èxit en total, s'hi han apropat, ja us dèiem, 200 persones i han participat 20 empreses. I 14 infants d'educació infantil i primària han estrenat aquesta setmana nova escola a les Llosses del Ripollès, a la sala polivalent del nucli de Santa Maria de Matamala. Els alumnes han començat les classes en l'ou centre amb un mes de retard per l'endarreriment de les obres. El municipi no tenia escola des de 1969. En aquell moment hi havien 600 habitants, mentre que ara en són 200. I acabem parlant d'esports. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i creu que el partit de demà contra el Màlaga serà un duel decisiu.
4: Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.
5: Bé, estem aquí a programa 2. Avui ja fem el toc, volem parlar d'una realitat que potser tenim més a prop del que ens pensem, la vulnerabilitat i el risc d'exclusió social. Quan parlem d'una persona en risc d'exclusió social, de vegades ens imaginem una situació extrema. Algú que no té casa, que no té feina o que es troba completament fora del sistema. Però la realitat és molt més àmplia. Una persona pot tenir feina i tot i així no arriba a final de mes. Pot tenir estudis, però no trobar una feina estable. Pot tenir ingressos, però que el lloguer, les factures i la compra se'ls mengin pràcticament tots. I és que la precarietat no sempre arriba de cop. Moltes vegades és un procés. Primer tens dificultats per trobar feina. Després trobes una feina precària. Després no pots assumir una despesa inesperada. I quan arriba un problema més, pots acabar en una situació de vulnerabilitat.
6: Sí, Núria. I les dades ens ajuden a posar aquesta realitat en perspectiva. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 25,7% de la població que viu a Espanya es trobava el 2025 en risc de pobresa o exclusió social. És a dir, aproximadament una de cada quatre persones. I si ens fixem a Catalunya, l'informe FOESA de 2025 estima que 1 milió i una mica més de persones es troben en situació d'exclusió social, un 17% de la població catalana. I una dada especialment significativa. Una de cada tres persones viu en una situació d'integració precària, és a dir, en una situació que pot empitjorar ràpidament davant d'un canvi laboral, familiar o econòmic. Per tant, Quan parlem d'exclusió social, no estem parlant d'una realitat llunyana ni d'un grup molt petit de persones. Estem parlant de veïnes, de famílies, de joves, de persones grans, de persones que podem tenir al nostre costat.
5: Sí, Mònica, i aquí hi ha un element fonamental, que és la feina. Perquè tenir una feina no és només tenir un sou a final de mes. La feina pot donar autonomia, pot donar autoestima, xarxa social, estabilitat i la sensació de formar part de la societat. Però per a una persona que pateix o que parteix d'una situació de vulnerabilitat, arribar al mercat laboral no sempre és fàcil. Pot haver-hi manca de formació, dificultats per homologar estudis, barreres lingüístiques, discriminació, manca d'experiència, problemes de conciliació, una situació administrativa complicada o simplement haver estat massa temps fora del mercat laboral. I encara hi ha una altra realitat, i és que el mercat de treball ha millorat, però això no significa que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats.
6: Uh-huh. I, evidentment, quan parlem d'exclusió social, no podem deixar de parlar d'habitatge. Perquè pots aconseguir una feina, però si no pots llogar un lloc on viure, aquella feina no necessàriament et permet sortir d'aquesta vulnerabilitat. A Catalunya, segons l'informe FOESA també, actualment 568.000 llars pateixen algun tipus de precarietat relacionada amb l'habitatge, afectant gairebé 2 milions de persones. És molt, eh?
5: Moltíssim.
6: I això ens porta a una pregunta que avui és impossible no fer-se. Què passa quan treballar no és suficient per viure amb dignitat?
5: I aquesta és la gran pregunta, no? Perquè necessitem una feina per viure, però quan la tinc i no vic dignament, què està passant? En el famós estat del benestar en el que vivim, no? Suposadament. Ho estem veient aquests dies aquí a Catalunya, ho hem vist en diversos casos.
6: Sí.
5: I casos greus com el de l'Olga, que ha acabat en suïcidi, sí. I altres casos també destacables, però el més mediàtic ha estat el cas de Mari Carmen Abascal, una dona de 87 anys de Madrid, el desnonament de la qual ha convertit el problema de l'habitatge i la vulnerabilitat en un dels grans temes de l'actualitat. El seu cas ha generat mobilització social i ha coincidit amb la tramitació de noves mesures sobre els lloguers i la protecció de les persones vulnerables. És una mostra més que el problema de l'habitatge ja no afecta només determinats col·lectius, sinó que està condicionant la vida cada vegada més de moltes persones i que tenen feina.
6: Sí, i davant d'aquesta realitat, quin paper tenen les administracions? Què passa amb les persones que necessiten ajuda per formar-se, trobar feina, recuperar autonomia o simplement tornar a sentir que tenen un lloc dins la societat? Aquí és on apareixen les entitats del tercer sector. No es tracta de dir que les fundacions substitueixin les administracions públiques. L'administració té una responsabilitat fonamental en la garantia dels drets socials, però les entitats socials poden tenir un paper complementari imprescindible. I avui volem conèixer precisament aquesta feina. Per tant, parlarem amb la Fundació Gentis, una entitat que treballa per la inclusió i la transformació social, especialment amb persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral. Així que comencem.
5: Comencem.
4: Fem conversa. Entenem altres realitats.
5: Bé, doncs, hem arribat al Fem Conversa. Avui ens acompanya en l'Amanda, que és prospectora de la Fundació Gentis al Maresme. Ella fa l'acompanyament entre les persones que ja estan preparades per treballar i l'empresa que les contracta. També comptem amb la Jen, que és la responsable de recursos humans i administració de Gentis també al Maresme. També teníem nosaltres a la Gabriela, responsable de formació a la mateixa delegació, però també ha estat usuària, perquè el cas de la Gabriela és molt interessant. Ella arriba amb 23 anys de Venezuela i ens explicarà com ha estat el seu procés d'arribar com a usuària i a passar a formar part d'una treballadora de Gentis. Benvingudes i moltes gràcies per ser aquí.
0: Gràcies a vosaltres.
6: Benvingudes. Parlem primer amb l'Amanda. Amanda, explica'ns breument què és la Fundació Gentis.
0: Doncs la Fundació Gentis forma part de Plataforma Educativa de Catalunya, que són unes 9-10 entitats que cadascuna es dedica a un col·lectiu vulnerable en especial. Però Gentis es dedica a la formació, inserció i orientació laboral. Agafem des de joves, com quan portàvem el programa Singulars, o persones que formen part del MAIS, que ens deriven de serveis socials, del SOC, o el propi ajuntament, que detecta persones de la xarxa Xaloc que necessiten un recolzament. Sobretot ara els nouvinguts, que sí, poden treballar al camp, a la restauració, però cada vegada necessiten més ajuda i orientació en competències transversals. Ja no només els nouvinguts, sinó persones que, dones grans, amb situacions molt vulnerables, que necessiten una formació específica per poder sortir de, del pou on estan, exactament, sí, perquè és així.
6: Com és el teu dia a dia? Perquè tu fas de pont entre aquestes persones que acabeu formant i les empreses. Com és el teu dia a dia entre empresa i futura treballadora en risc d'exclusió?
0: Doncs primer formen part d'un procés d'orientació. Les orientadores laborals acullen aquestes persones i els preparen. I cada orientadora, que solen ser psicòlogues, psicopedagogues, bueno, superpreparades les companyes per orientar aquestes persones, a mi no me'ls deriven fins que detectem que aquesta persona està preparada. Si parlem d'un nouvingut o una persona que sense llarisme, perquè fa poc es va cremar una casa a Pineda i era el nostre usuari, pues, estava a punt d'aquell dia, aquella tarda feia una entrevista, pues aquella nit se li va cremar la casa. Dius, per què li passa aquesta? Perquè els hi passen coses a les persones, ja. Els hi passen coses, però a les persones sense recursos els hi passen moltes més coses. Llavors és com, vinga, que bé, noies, tenim una entrevista per a aquesta persona. Ja no, ja ara t'espera 6 mesos a que serveix, a que tingui casa, a que tornar a començar des de nou. Els seus fills estan, pues, també en situacions molt vulnerables. Amb serveis socials també parlem de totes aquestes situacions familiars, i quan ja sí que els tenim de veritat, que ja dius, vinga, sí, bueno, ja m'envien el currículum i sempre diem, ja has posat un jacet en aquest currículum, perquè aquesta persona, no sé, teníem un cas de, sempre ho expliquem, era el que tocava l'organo en la Renfe, pues aquesta persona l'acollim, li fem una orientació, li trobem una feina, va una entrevista grupal, perquè també fem entrevistes grupals, fem entrevistes individuals, ens preparem molt, estudiem les empreses, i es va presentar allà i se'n va portar l'entrevista davant de 5 o 6 companys més que tenien el carnet de carretó, i ell no tenia, perquè ell és el senyor que toca l'acordeón en la Renfe. Però amb el temps ens deia, jo estic molt agraït d'aquesta feina, m'agrada molt, però és que jo soy músico.
6: Ja. Yeah.
0: És que jo quiero ser DJ. I jo deia, bueno, pues, estic molt agraït, estàs a una empresa, tal, però ell tenia aquest diamant que li diem dintre de dir, i no vam parar fins que un dia un hotel ens truca i aquestes coses de oferta laboral, busquem un DJ, de seguida el vam trucar i li vam dir, presenta't a l'oferta. Li vam fer un currículum, les orientadores laborals, amb unes competències de càrrega i descàrrega, muntatge i desmuntatge, sonido, equipos, tal, o sea, destacant tot el que ell feia, i el van contractar. Pues porta 5 anys, és el DJ d'un hotel de Pineda i porta ja 5 anys.
6: Està superbé, perquè a més això empodera. Clar, empodera molt a la persona, pensa fer que això és vàlid per anar a treballar, no? Que moltes vegades són gent que pensen que no seran contractats perquè no tenen prou habilitats, o no són prou bons, o no serviran per aquella feina.
0: Exacte.
6: Perquè perds molta confiança.
5: Clar. I que enriquidor per les dues bandes, tant per la persona usuària, que un moment s'empodera perquè té aquests recursos, que l'estan ajudant, i que feu una tasca molt important, que és preparar-lo per buscar feina.
7: No, i saber veure el seu potencial.
5: Clar,
7: jo crec que això...
5: Perquè és bo, no?, i en què pot encaixar.
7: És el nostre primer pas, no?
5: I també vosaltres, no?, com a treballadores, veure que acompanyes una persona en aquest procés, que maco, no?
7: Sí,
5: molt.
0: Veure
5: això.
0: Molt, molt, molt.
6: Són reticents per això les empreses a l'hora de contractar gent vulnerable o gent en risc d'exclusió? Tenen prejudicis?
0: En tenen, però la meva tasca, primer, no és jo vinc aquí i et presento a... no, a un nouvingut.
6: Fas pedagogia amb les
0: empreses? Faig pedagogia primer amb l'empresa. Primer els explico que fem formació, que fem les orientacions, que fins que no està preparat no li presentarem. Jo no li vull fer perdre el temps ni a l'empresa, ni a l'orientadora, ni a la persona, perquè també la persona és molt dur anar a una entrevista i que et diguin que no, i que no. I són molts nos, per l'edat, pel color, per la raça, per l'orientació. és molt dur per elles.
5: I el que tu dius, plou sobre mullat, una persona que està en risc d'exclusió social, clar, no és una persona que té comoditats i pot dir, vale, no, ja em sortirà una feina. No, és que depèn d'això per viure.
0: Sí, i parles català? No. I tens carrer de conduir? No. Llavors vas a l'entrevista a decir...
6: Clar, tu fas aquest filtre.
0: Faig no la conscienciació envieu... primer.
6: Clar.
0: I ja quan la tinc captada a l'empresa i ja sé que em diuen sí, llavors m'escriuen i em diuen vull, necessito aquest perfil i he pensat en tu, què tens? Perquè una vegada em vas enviar un noi, un nou vingut, que venia caminant des de Calella fins a Palafolls a fer carres i descàrregues i porta aquí 5 anys i em diu, se'n surten, Amanda? És que se'n surten. I dius, llavors és l'empresa que ja està conscienciada i em truca i em diu, presenta'm algun candidat.
5: És que fer aquest d'intermediària, fer aquest pont és molt interessant.
0: Sí, sí que existeix la pregunta, però què li passa a aquesta persona?
6: Clar.
0: No li passa res. Podria ser jo o tu, amb més de 45 anys, he sigut mare, porta 5 anys sense treballar i de cop i volta dius, ara vull tornar al mercat.
6: Clar.
0: El mercat, i què eres? Cajera.
6: Clar.
0: Cajera hace 10 anys. Pues ara va tot com PDA,
6: ara
0: no és la caixera, hem de tornar a fer aquesta formació.
6: No, i a més que tens una edat que segurament ja no tens el cap centrat en això, tens altres problemes, i no pots, no tens el cap en el moment d'absorbir tant de coneixement com quan ets més jove.
5: I perquè vivim, com han dit elles,
6: i t'has desconnectat, clar.
5: I vivim en una societat molt edatista, no? És a dir, i ho veiem nosaltres que som aquí, moltes dones en diferents edats, etapes de la vida, i te'n dones compte. Si arribat un moment ja tens una edat, ja tens càrregues familiars o altres situacions, tu veus això a nivell social, hi ha també un impacte, no?
0: Sí.
5: De perspectiva de gènere,
0: sí,
5: també.
0: Sí, a mi el que més m'agrada de la nostra feina és el que us dic, com l'orientadora és capaç de treure les competències d'aquesta persona, per exemple, dones en situació que als oficis de tota la vida, no? Pues potser acaben fent la prostitució, però al seu país portaven un restaurant o portaven un hotel. Què fem? Doncs traiem totes les competències d'allà per poder presentar-la a una oferta d'atenció al client, a una botiga, i poder que no marxin amb les màfies, sinó mantenir-les aquí, i a través de la formació, a través de, no, queda't amb nosaltres i fes català. No, pues queda't amb nosaltres i fes...
7: Bueno, hi ha molts diferents cursos per triar, llavors, segons el que han fet o el que els hi ve de gust fer, els orientem i...
6: Això és superinteressant, perquè amb el tema de la prostitució, que hem de fer un Fem el Toc sobre prostitució, s'escolten a vegades moltes veus, fins i tot veus de dones, que diuen, ho fan perquè volen, no? I jo sempre dic, és que si guanyessin potser el mateix, poguessin aconseguir els mateixos diners, a part de que són víctimes de xarxes de trata de persones, de màfies, tal, i han d'enviar diners al seu país per les famílies, si guanyessin el mateix netejant escales, tal vegada no exercirien la prostitució, no? I al final és un esclavatge. I hem de fer el tema del programa de la prostitució, perquè el focus s'ha de posar en el consumidor i no en la treballadora.
0: Exacte.
6: Llavors, ho tenim pendent.
0: Sí.
6: Ho deixo aquí, eh?
5: Gent, volies dir alguna cosa al respecte?
7: No. Que, bueno, aquest serà un altre...
5: És un tema complicat.
0: Sí. Però això, vull dir això, treure les característiques i les competències d'aquestes dones o d'aquests nouvinguts i poder oferir-los la feina que realment volen, no la que toca o la que passa per davant, sinó de dir, soy DJ.
6: Clar que sí,
0: no?
6: Com el nostre tècnic. Amanda, segur que t'has trobat amb alguna història colpidora, alguna d'aquelles que recordis i se't posi la pell de gallina?
0: Com a bonica, com a...
7: Clar, és que hi ha de tot.
6: Hi ha
7: de tot tipus d'història, i més amb l'Amanda.
5: Hi ha diferents seccions, no?
0: Sí.
5: D'horror, d'amor...
6: La que vulguis. La que vulguis que tothom conegui, que puguin dir, ostres, això passa.
0: A mi m'agrada molt el col·lectiu dels nouvinguts. Els coneixem molt, els tenim fent formació, tenim la formació de restauració.
7: Són superagraïts, molt.
0: Sí.
7: Poder els que més.
5: Sí, no?
0: Sí,
7: propers... oberts a tot, disponibles, sí, bueno, estan...
5: Clar, és que venen a un lloc nou, no? Venen a un món nou. És com, i si els acolliu a Gentis, els hi doneu una oportunitat molt gran.
0: Sí, sí, sí. Venen allà a passar el matí amb nosaltres, perquè...
7: No, estan realment estan
5: feina, amb... sí.
7: Són coneixements i aprenentatges, sí, és un curs
8: amb quan uns... acaben les formacions ells van...
7: Ah, clar, ajuda, això sí.
0: Sí, vull dir que
7: ens escriuen,
5: fan vincle.
7: El telèfon de l'empresa ens pregunten, i com estàs?
0: Sí, sí, però va haver-hi un jove que... molt educat, molt maco, el van portar a treballar a un restaurant de Santa Susana i bueno, aquest noi el vam tenir que acompanyar fins i tot per fer el número de compte, perquè és que és tot el món de l'empresa, el número del compte, bueno, quan aconseguim tot fa unes pràctiques, perquè clar, el més positiu de tot és poder fer unes pràctiques de 3 setmanes, un mes, llavors l'empresa et coneix, l'empresa li agrades i l'empresa després compta amb tu. Doncs aquest noi vivia, no sé, Maresme Sud, Premià, molt lluny, plegava molt tard.
6: No hi havia
0: els
6: tren.
0: Amos, no hi havia tren per tornar, els amos el portaven fins allà perquè pogués continuar treballant.
6: Que fort.
0: L'altre dia, bueno, i després li perdem la pista, després de 2 anys, que me'n diu, me'n vaig a Jaén a recoger olives. I jo, però què m'estàs contant? Però si estàs aquí, si estàs a punt d'aconseguir ja el no sé què... Que... No, no, que me'n vaig. I l'altre dia estic a Blanes i estic... en el mejor restaurante de Blanes, hotel, boutique, delante del Stradivarius. O sea, estaba con la meva filla, que té 17 anys, y se me acerca delante de toda la terraza, llorando, me abraza, yo llorando, mi hija se puso a llorar, todos llorando, porque era como, gracias a vosaltres, estic on estic, perquè m'heu format, perquè m'heu ensenyat, perquè tinc... bueno,
6: perdona, perquè està treballant allà.
0: Està treballant allà, en casa... I molt bé, sí, sí, vaig trucar a la seva orientadora, també plorant perquè sí, sí, i l'altre dia vaig trucar a l'empresa, i a la primera empresa on ell va estar, i m'ho van dir, diu, sí, sí, diu, és que...
5: Que maco, és que feu màgia, no, Gentis? Mm-hmm. Perquè, clar, feu la cosa més important, que és connectar persones des d'això, des de l'essència, des d'aquest espai de què necessites com a empresa, tu qui ets, anem a explotar les teves competències, anem a formar-te i anem a buscar aquest encaix, no? Que a vegades, doncs, en el món laboral ja sabem, sí, és complicat que passi, sí, sí, així tan ràpid. Llavors és maco, feu màgia, no?
0: I sí, sí, és
7: tota
0: màgia.
7: Tota persona té un potencial i l'important és poder arribar a ell i veure-li, i sempre es deixen ajudar i al revés, no? O sigui, de fet, estant allà, ajuda'm. Llavors, clar, és tot tan agraït per ambas parts que el que s'aconsegueix sempre és èxit, no?
5: Sí, que maco.
0: És parlar amb ells.
5: Sí, és
0: connectar amb les persones. I avui parlant amb una noia em deia, jo li presentava un abanic d'empreses, un ventall d'empreses, i em deia, però si jo empecé arquitectura en Xile, quiero ir a esta empresa. I jo deia, pues anem a aquesta empresa, perquè por qué te vamos a meter en otra si tú... Pues m'ha trucat aquesta tarda a l'empresa i m'ha dit, la volem.
7: Sí?
0: Sí, molt guai.
7: Bueno, és que clar, m'ho he explicat després, és que tot ho compartim així. Lo bo i lo dolent, és que si no, no tirem, perquè clar, tot clar, té una clar. Part molt emocional, sí, que, sí, bueno, sí, és intensa. Ja, molt bé. Ai,
5: molt,
7: sí,
5: bé.
7: Molt que guai.
5: Sí, sí. Bueno, també perquè deixeu, o sigui, doneu l'espai perquè les coses passin, no? És a dir, aneu, el que dèiem, no? Anem a conèixer-nos per part d'empresa, de treballador, anem a veure què podem fer, i aquest tempo lento que avui en dia costa més de trobar fa que també les coses passin, i perquè hi ha una base de ganes, voluntat i, no? I professionalitat.
0: Sí, sí, hi ha una feina darrere. Bon, hi ha una feina darrere, i també la part negativa, doncs, és, pues, jo sempre els dic a les persones, no només estic donant la cara per tu, hi ha més persones darrere que aniran després d'aquesta empresa.
5: Correcte.
0: Si tu no vols aprofitar l'oportunitat, digue-m'ho, perquè clar, pues, també pues, tenen les seves coses, i si estàs alcoholitzat i arribes i agafes el toro i tienes la mala suerte de atropellar al director de recursos humanos i que me llamen, pues yo no sé dónde meterme.
5: Clar.
0: Pues no s'ha passat.
5: Clar, clar.
0: Clar, sí, i no sabes on meter-te, no sabes on meter-te.
6: No, i a part que això també danya la imatge de la fundació, de mira, ens envien
0: a qui m'has enviat,
6: no serveix. Sí, sí.
5: Clar. Sí. Bé, continuem amb la gent. Gent, tu com a responsable del Departament de Recursos Humans del Maresme, hem parlat una mica dels perfils de persones, no, que ajudeu a Gentis, però imagino que hi ha també molta càrrega emocional al treballar amb gent vulnerable. Com es gestiona el benestar i la motivació de l'equip humà dins de Gentis?
7: Bueno,
5: com feu?
7: És cert que la nostra feina té una important dimensió emocional, perquè treballem molt a prop de les persones i de les seves realitats. Per això a Gentis posem especial atenció al benestar dels equips, no? En general, entre nosaltres. Fomentem espais de coordinació, suport entre companys, com ara comentàvem fa un moment. Ens compartim coses bones i coses dolentes perquè després les celebrem o ens recolzem entre nosaltres. Bueno, formació contínua i una comunicació oberta que permet compartir inquietuds i experiències. També ajuda molt veure l'impacte positiu que tenen els projectes en la vida de les persones, ja que això és una gran font de motivació per a l'equip. Entre nosaltres, bueno, hi ha molt d'èxit i ens alegra, no?, veure quan els nostres usuaris, aquestes persones que un dia arriben,
5: clar,
7: bueno, pues amb una vida complicada i dius, aquí s'arreglen les coses, no pateixis.
5: Sí,
7: i bueno, comencem a donar tot allò que podem donar, que
5: molt bé,
7: ens pertany.
5: M'agrada molt aquest punt, no?, que feu sinergia, que això està molt bé, eh? Que és molt important aquest punt, i a més això, no?, la recompensa emocional de dir, ostres, una persona que ha arribat en una situació tan complicada,
7: sí,
5: i hem
7: aquesta
5: aconseguit
7: és la millor,
5: l'èxit.
7: És la millor, eh? Perquè al principi diem, uf, quin uau, cans, aquest, i jolín, i això,
5: us
7: i ho pateixes, eh? Hi ha moments que, bueno, no podem explicar molt, però que estàs allà patint segons quins dies i, bueno, quan arriba, no?, que han passat els mesos, que aquell curs s'ha fet, que ja l'ha col·locat la manda amb una empresa i que llavors de cop sabem, no?, el futur i diem, uah, te'n recordes quan va arribar i patíem per... O sigui, és que és molt guai.
0: Sí, o l'altre dia surto i veig parlant a un dels nois amb la gent que li està demanant que vol fer bàsquet.
7: Ai, sí.
0: Pues lo ha...
7: Sí, a Calella. És que és un tio. Sí, era perfecte. Ho tenia tot per
0: sí,
7: fer-ho.
0: Sí.
7: I sí. Sí,
5: molt
7: sí,
5: bé.
7: Sí,
6: sí. I va entrenar i està jugant amb el
7: Calella. Calella. Sí,
6: ah, molt
7: sí,
6: bé.
7: Sí, sí,
6: molt
7: sí,
6: bé.
7: I molt content. Però clar, és això, no té els mitjans de
6: al
7: saber
6: final,
7: què fan, com ho fan, a on ho fan, a on ha de trucar i què ha de... O sigui, tot això
5: clar,
7: és com un petit impàs que per nosaltres
5: és fàcil,
7: no ens suposa. Clar.
6: Perquè per nosaltres això és el que ha fet sempre la xarxa familiar o d'amistats.
7: Clar,
6: no? Ostres, vull anar a fer bàsquet. Ostres, doncs vine amb mi que tinc un col·lega que no sé què, no sé quantos. Clar, això ho ha fet la xarxa familiar o la d'amistats i amb aquestes persones que no ho vinguin.
7: I saps quina és la diferència?
6: Fer?
7: Que el fill que li fas això diu, pues vale, pues tal,
6: vale,
7: i aquest
6: pues
7: un dia es presenta i diu, estoy súper contento
6: clar,
7: y feliz porque
6: sí,
7: hago esto.
6: Sí, saps?
7: I clar, i dius, és que és gratificant i tu pues...
6: Clar, i en canvi el fill adolescent prova
7: plena,
6: quatre extraescolars
5: passa de
6: diferents
5: i passa de tu.
7: I tu anar fent logística, eh?
6: Sí, sí, sí.
7: La veritat que...
5: És com fem el to, que tirem de, no, d'entorn, de xarxa, de contactes,
6: sí,
5: i així
6: sí,
5: ens surten
6: sí,
5: uns programones com aquest. Gent, continuem. Quines habilitats personals o quines actituds creus que es valoren més avui en dia?
7: Doncs, bueno, més enllà de les competències tècniques, cada vegada es valoren més habilitats com l'adaptabilitat, la capacitat de treballar en equip, la responsabilitat, l'empatia, la iniciativa. També és molt important la capacitat d'aprenentatge continu, perquè el mercat laboral i les seves necessitats socials evolucionen constantment. Les actituds positives, el compromís i la capacitat per afrontar els canvis sovint marquen la diferència.
5: Totalment.
7: A dia d'avui estem en un sistema i unes tecnologies, bueno, què he de dir de la IA, per exemple, no? Sí, que ha sigut de coses. L'estem vivint, no? Suposo que una mica totes les quintes
5: també,
7: que tenim. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, llavors hem d'anar al dia amb tot això i...
5: Totalment. I em quedo amb tres coses que has dit. La resiliència, no? La capacitat d'aquesta
7: sí,
5: avui en dia és molt important. També el compromís, que vulguis que no, estem veient molt que això manca molt avui en dia, i la capacitat de continuar aprenent, no? Són tres, per mi són tres coses claus.
7: La iniciativa
5: de seguir aprenent,
7: perquè al final és l'actitud que tu
5: totalment
7: li posis al que estàs fent, no? I, bueno,
5: i les ganes. Sí, sí.
7: Aquests, tots els usuaris que tenim formant-se, si no venen cada dia, al final l'objectiu no surt, i en això estem, no? L'altre dia teníem una persona, bueno, una persona, un alumne que ens deia, es que y si no soy capaz, es que esto, por ejemplo, yo y con el ordenador, y hasta entre la docent,
9: L'Amanda, que va ser la primera que la va... Tu no te preocupes, no te preocupes. Va
6: molt important tenir una actitud positiva al costat.
9: Home, tenia l'Amanda, tenia una Amanda en la teva vida, a la teva empresa.
0: No, perquè és que nosaltres estem per acollir aquestes persones. Sí, sí. No som un grau mig.
9: Motivar-les.
0: És el que diem a vegades. Això no és una ETT. Si tens dos manos i dos pies, te vas a l'ETT. Aquí les persones venen amb una motxilla molt gran. El noi del bàsquet, l'altre dia, parlant amb ella, ha acabat la seva formació i tot... ell passa per allà i se senta i parla amb nosaltres i l'altre dia li dèiem, però tu com has vingut? Diu, jo caminant fins a tal i vaig després estar en una barca 6 dies i després vaig arribar nedant a Canàries.
9: I ens expliquen les seves històries
0: i amb una motxilla que jo pensava ostres. Y aquí aprendiendo manipulación de alimentos.
5: Sí, totalment. I canviant de tema radical, però com frivolitzem, no, avui en dia, amb tota les, bueno, la crisi migratòria que tenim, com estem veient que aquests discurs d'odi creixen i aquesta deshumanització que estem veient tan heavy, que vosaltres us deu xocar moltíssim, perquè vosaltres coneixeu les històries reals d'aquestes persones que venen.
6: Sí.
5: Això és molt fort.
6: I no només... el fet de que hagin fet ells aquest trajecte que ja deu ser duríssim, sinó del que han vist, del que han hagut de veure durant aquests trajectes, que hi ha gent que es queda pel camí. I jo crec que això et queda instal·lat i et condiciona molt a l'hora de continuar amb la teva vida.
0: Sí, molt. Això el que deia abans ella, que li feia una pregunta referent al clima i a com ens cuidem i ens protegim entre nosaltres, sí, és una de les coses que fem, parlar-ho. Sí. Perquè hi ha una companya a vegades que surt de sessions que diu, que ens truca i ens diu,
9: s'emporta,
0: jo ara no puc arribar a casa amb el que m'acaba d'explicar aquesta persona.
6: Clar.
0: Sí, i ens truca per parlar amb nosaltres,
9: per treure-ho.
0: Sí,
9: per treure-ho. I bueno,
6: és molt important, molt important explicar. Sempre que diem que les coses s'han d'explicar, els altres t'han de saber no jutjar i treure. Jo sempre reparteixo, la meva merda sempre la reparteixo, perquè llavors és com que no és tant, saps? I va molt bé, sí.
5: I que realment...
6: La feina aquesta que feu de sostenir, d'escoltar, sembla que vas més descarregat, sí.
5: I que realment li passa a qualsevol ser humà, perquè al final la vida personal i laboral les podem separar en certa mesura, però som la mateixa persona que conviu en aquests dos mons. Per tant, qualsevol feina que tinguis, probablement quan arribis a casa hauràs de compartir amb les teves persones més properes aquelles sensacions que t'ha transmès la feina. Doncs imagineu-vos amb una feina com la vostra que esteu en contacte amb aquestes situacions tan extremes, no? Gent, per on ha de començar una persona que sigui responsable de recursos humans, no?, de qualsevol empresa, per on ha de començar per tenir aquesta idea de contractació més inclusiva, per poder contractar des d'aquest punt de vista?
9: Bueno, jo diria que el primer pas és mirar les persones pel seu potencial i les seves competències, no només pel seu historial laboral. A més, col·laborar amb entitats com Gentis facilita que les empreses coneguin talent que sovint té més dificultats per accedir al mercat laboral, però que pot aportar molt valor a l'organització. Llavors, abans també ho hem comentat, hi ha persones com ara... el senyor que tocava l'instrument a la Renfe, que bueno, ell tenia molt clar que ell volia ser músic, però llavors tenim uns altres usuaris que a mesura que vas parlant amb ells i bueno, els ajudes a obrir-se, veus on està el talent d'aquella persona, llavors els orientes alhora que intentes formar-los i bueno, vas cap a un objectiu. Però és important no tenir en compte un currículum vitae, que ara és tens estudis? No? Vinga, aquí no vas. Tens, bueno, després sabrem, no?, per la Gabriela, però quan arribes aquí no tens estudis homologats, però realment tens coneixements, tens capacitats i dius, ostres, en sèrio? Clar, comences de zero amb un país. Llavors, bueno, és poder treballar aquell potencial que estem veient, sobretot l'Amanda, que està veient en aquell usuari, i arrel d'aquí és com el motivem, l'aixequem i, bueno, i el preparem també per tots aquells nos que els diuen, però que al final tenen fruits.
5: Totalment, i al final la part humana és quasi més important que la part tècnica. A no ser que una feina requereixi d'una habilitat tècnica extrema, al final tu seràs una persona que està en un entorn laboral amb més gent, convivint amb, sí, amb més gent que treballaràs. Per tant, les habilitats humanes i personals, al final, les competències són superimportants.
7: Són molt importants, molt.
6: Parlem una estona amb la Gabriela.
7: Ai, sí.
6: La Gabriela té...
7: És meravellosa.
6: És la més joveneta de les tres.
7: Sí.
6: Té 27 anys només.
7: Sí.
6: Vas arribar fa 4 anys de Venezuela buscant una oportunitat. Arribes a Gentis i acabes treballant a la Fundació. Sí, això és lo más de lo más. És de peli, no?
5: Sí, sí, de peli, de peli.
6: Explica'ns la teva història.
8: Vale, bueno, sí, efectivamente, llegué de Venezuela cuando tenía 23 años aquí y pues fue bastante difícil porque, como ya decía Jen, cuando llegas aquí de otro país, pues no tienes nada, o sea, eres alguien pero no eres nadie a la vez.
6: ¿Arribas sola?
8: Bueno, arribé sí con otras personas, pero igual era como si estaba sola porque no era mi familia cercana.
6: Eso, sí.
8: Entonces, claro, al principio fue un poco difícil porque vienes con mucha ilusión, pero también vienes con mucha incertidumbre porque dices, ok, en mi país yo sabía hacer muchas cosas, pero aquí pues no sé si sé hacer todas esas cosas o quizá las sé, pero... Como no tengo las titulaciones o no tengo los certificados, entonces me va a costar todo el doble. Y bueno, entre tantas cosas, pues llegué a Gentis, de la mano también con el SOP, que pues nos ayudaron muchísimo. Y yo llego aquí pues sin nada, o sea, no tenía... En Venezuela yo soy licenciada en administración, pero pues aquí simplemente era Gabriela, no era más. Y que me fueran dado la oportunidad de poder entrar aquí, que hay tantas personas aquí trabajando que tienen muchas titulaciones, que han estudiado mucho, y o sea, codearme de todas ellas pues me ha enseñado mucho, porque al principio pues yo estaba como un poco nerviosa de entrar, porque yo decía, pues no sabía. Al principio cuando entré a Gentis, entré en la recepción. Y bueno, al principio me sentía un poco como que, bueno, adaptándome a todo, pero también tengo unas maravillosas compañeras que han hecho que mi estadía aquí, de verdad que... sea un poco más agradable. Y cuando llego aquí, que me dicen, mira, vas a estar en la recepción, pues es eso, empecé a conocer cada historia de cada persona que iba a Gentis, porque claro, a la primera persona que veían al entrar era a mí. Entonces yo siempre tratando de hacerlos sentir bien y hacerlos sentir acompañados, porque pasaban por el mismo proceso por el que jo passé.
6: Però quina millor rebuda, no? Algú que empatitza totalment amb la teva situació.
8: No, y que pasa también a veces mucho que, por ejemplo, hay veces en las que ellas no saben cómo va un proceso migratorio, y pues yo lo que sé les voy explicando, les voy diciendo más o menos cómo podemos ir haciendo las cosas. Y eso, llegaba muchísima gente también preguntando y perdidos, porque llegan perdidos porque no hay como muchas personas que te orienten. Y pues en Gentis también hacemos eso, también ayudamos y orientamos a las personas en sus procesos migratorios. Les hemos tenido que ayudar a sacarse la seguridad social, que claro, no saben, a verificar cómo están sus trámites de residencia, que no saben, cómo sacarse un certificado digital. O sea, ya nosotras estamos en todo.
6: Clar, m'imagino que cada vegada que vull mirar la meva salut m'haig d'instal·lar l'aplicació, treure l'IDCAT i no sé quantes històries, i baixar una altra contrasenya i canviar, no sé, m'imagino algú que no sap ni que existeix la meva salut.
5: La burocràcia és ja pesada, doncs imagina't una persona que acaba d'arribar.
6: Clar, i que no entén la llengua, i que costa...
8: I que també tienes que eso, ser humano y ser empático con la otra persona, porque hay muchas personas también que no hablan español.
6: Claro.
8: Y tampoco hablan catalán, entonces es muy difícil también comunicarte con ellos. Y sin embargo, de ahí también partimos nosotros, que al momento de orientarlos, pues los estamos ayudando también, de que, bueno, no me entiendes en español, pues te lo traduzco a tu idioma, te muestro una imagen, como sea, para que tú también puedas entender pues lo que yo te quiero decir o cómo te quiero ayudar o cómo puedo hacer que tú puedas guiarte en cada proceso en el que estás.
6: Sí, y una cosa que, bueno, no sé, se m'acaba d'ocorrir que no totes les feines no totes les feines són de cara al públic, que potser tampoc cal parlar, no? Vull dir, que et pots entendre d'altres maneres. I si amb no el Google Translate,
0: Google Translate, ja.
6: I no t'has de comunicar amb públic.
0: Aquí mateix, a Malgrat, hi ha una empresa que m'ho diu, es dediquen a fer els el plantell.
6: Ah, sí?
0: I
6: sí,
0: llavors sí. La dona sempre m'ho diu.
6: No cal que xerri.
0: Que parlin, diu...
5: Que facin bé la feina.
6: Han de fer... Concentri.
0: Sí, no? Però clar... Hi ha molta reticència en l'idioma, això sí, perquè els hotels i tal ja es posen un grupet allà a parlar en su idioma i et diuen no us estem entenent, no sé si esteu parlant de futbol o si voleu treure-li els ulls al cuiner, llavors intenteu parlar, sí, perquè és incòmode per ells, pel resta de l'equip, i això sí que ens ho diuen.
6: Jo he treballat en un hotel i haig de dir que també parlava amb les companyes de treure'ls i no els ulls, però de cascar
0: algú. No, és que el món de la restauració
6: i no ho fèiem en rus.
0: Sí. Però el que deia ella és, s'ha convertit en una experta de targeta blanca, targeta verda, targeta vermella, el SOC que està i el CP contínuament canviant la legislatura i estem tot el dia mirant
7: i actualitzen la plataforma,
0: si aquesta persona per dia es pot entrar a treballar.
6: Com a persona que ha vingut d'un altre país buscant una oportunitat, què li pots dir a les empreses que són reticents a contractar gent migrada?
8: Bueno, te podría decir que solo que les den la oportunidad, porque como te digo, yo entré en la recepción de Gentis, pero ya no estoy en la recepción, o sea, ya avancé a otro puesto distinto y no tengo las titulaciones por ahora aquí, pero pues vieron en mí algo que hicieron que yo pudiese avanzar más allá. Entonces ahora estoy en otro departamento donde llevo toda la formación interna de todos los trabajadores. Y pues nada, al momento en que me ofrecieron avanzar de puesto, para mí eso me hizo sentir pues que valía mis esfuerzos, que valía mis conocimientos y todas las competencias que tengo. Entonces nada, atreverse a contratar a las personas y pues enseñarle, o sea, no importa si no tienes la experiencia, seas de donde seas de español, seas migrante, de donde sea, seas joven o seas una persona mayor, pues que te den la oportunidad y la para poder, sabes, realizar la tarea, siempre y cuando también pues sepas que la puedes hacer. Y eso, o sea, que se atrevan a contratar a las personas, porque hay muchísimas personas que vienen de distintos países que vienen con ganas de trabajar, porque pues obviamente en sus países no se puede, y llegan aquí también con esa ilusión, con esa incertidumbre, preparados para muchos no, pero también preparados para que alguno entre miles diga que sí.
6: No ha de ser gens fàcil, eh? Jo, a vegades, intentant posar-te en la pell de la persona migrant, no? I parlant moltes vegades a casa amb els meus fills, jo els dic, és que a mi, amb 16 o 17 anys, em deixen sola en un país estranger, i segurament estaria al carrer agafant el que pogués i fent, bueno, intentant no pensar en quina és la meva vida, i hi ha maneres de no pensar en quina és la teva vida, no? Vull dir que no és fàcil fer el pas de marxar de casa, perquè de fet moltes no ho fem, perquè no és una cosa que es faci per gust, sinó que només es fa per necessitat, i que la mirada des d'aquí a l'hora de rebre les persones migrants, i sobretot empatitzar amb aquestes persones que no venen per gust, que venen per sobreviure, perquè al final el tema és la supervivència.
0: Exacte, és que per nosaltres aquestes persones tenen nom i cognom.
6: Clar.
0: I els dos dies són alumne del CP de restauració o són alumne del CP del sociosanitari. I els quatre dies ja tenen una anècdota. El seu professor ja ha connectat amb ells. El seu professor ja ens està fent un retorn i ens diu, és que no parla, no entén res. És que li he dit, posa el teu nom, i ha escrit nom.
6: Clar.
0: Al cap de 3 mesos, aquesta persona...
6: Clar, és, perquè tenen una capacitat...
0: D'aprendre,
6: sí,
0: i d'adaptar-se, i de dir que sí a qualsevol feina, feina, perquè el de la restauració, doncs, van a rentar plats, de bufaters, d'ajudants de cuina...
7: I és l'actitud.
0: És l'actitud. L'actitud que li posen. Uh-huh. I aprenen super ràpid i tenen noms i cognoms, aquestes persones.
8: No, i que també vienen de sus países quizás siendo... O sea, cargos súper grandes y llegan aquí y hacen lo que sea. O sea, trabajan de lo que sea simplemente pues para salir también adelante. Entonces es eso, o sea, es eso, que se atrevan pues a contratar personas de otros países, que siempre que tengan la disposición, porque también puede pasar que no tengan la disposición, pero siempre que tengan la disposición de trabajar, si lo puedes, si los puedes enseñar, si los puedes guiar, si los puedes orientar a que esa persona sea un gran trabajador, pues adelante, que lo hagan, porque la verdad, o sea, siempre venimos con esa conciencia de que venimos a trabajar de lo que sea, siempre que sea honesto, venimos a trabajar de lo que sea, y con la disposición de aprender lo que sea, y pues al final te termina gustando lo que terminas haciendo. Entonces,
5: pues mira, un crit als empresaris i empresàries, no? Perquè això, perquè donin oportunitat a les persones de Gentis, que bueno, estem veient que fa una gran feina, i sobretot això, que doneu l'espai i el temps, l'espai aquest d'acollida i el temps, perquè aquella persona nouvinguda o en qualsevol altra situació que òbviament necessita aquesta ajuda tan extrema, perquè potser no parla l'idioma, doncs que tingui aquest temps per poder adquirir unes habilitats mínimes per poder començar a fer una feina. Uh-huh. Que important és el temps, és que insisteixo, avui en dia que tot és ràpid ja, i allò, això que dius, no? O sigui, la feina és que és vital, sense feina no vius.
6: Sí. És un tema imperfecte. A mi m'agradaria preguntar-li a la Gabriela, que amb 27 anys, com et veus d'aquí 10 anys?
8: Bueno, en la parte profesional me gustaría seguir estudiando, la verdad, quiero seguir estudiando aquí porque sé que hay muchas oportunidades de estudio y tienes muchas herramientas para poder estudiar, entonces me gustaría estudiar bastante publicidad, que es lo que más me gusta, publicidad y mercadeo. Y quién sabe si hasta yo misma también con una empresa a la que pueda también darle trabajo a muchos migrantes que vengan aquí.
6: Molt bé.
5: Clar, és el que més m'agrada a tu, que al final tu has vens d'allà i per tant el teu exemple és molt bonic.
8: Sí, sí, que Gentis me haya dado la oportunidad también, porque total. Sabes, yo no me imaginé, incluso muchísimas personas me dicen, ay, ¿dónde trabajas? Y yo, no, yo trabajo en una oficina, antes era recepcionista, ahora ya no, y todos como que, wow, ¿cómo lo conseguiste? Claro. ¿Cómo hiciste? Entonces, claro, que ellos me hayan dado la oportunidad prácticamente tan rápido, porque yo llego y al año y medio ya comencé a trabajar aquí. Entonces, ¿sabes? Fue, la verdad, bastante bonito que me fuesen dado la oportunidad sin tener yo como, ¿sabes?
5: Senyal que les teves companyes de Gentis sí que veuen el potencial humà, no?
8: Sí,
5: i per això
8: bastante,
5: van tenir
8: sí,
5: l'habilitat de dir esta para nosotras.
6: Nos la quedamos.
5: Nos la quedamos.
0: Nos vamos a Bad Bunny juntas y luego nos la quedamos. Ahí nos fuimos.
5: Eso pasó, ¿no, Amanda?
0: Pasó,
5: sí.
6: Lo que pasó, pasó.
5: Lo que pasó.
6: Bueno. Vale, vale.
5: Corta, corta, que ja m'animo. Amanda, important, ja que us tenim aquí, parlem del programa MAIS, que és aquest programa que implementeu aquí a Malgrat, no?
0: Sí.
5: Aquí des d'Inserció Laboral, i explica'ns una mica de què va el programa.
0: Pues mira, just venim de la inauguració de l'espai nou del local aquí a la Torre de la Viuda de Can Sala, on tenim una oficina cedida per l'Ajuntament, i aquí portem el programa MAIS, i és un servei d'acompanyament i orientació laboral destinat a millorar la inserció en el mercat de treball de persones en situació de risc o exclusió social. I com us deia abans, ens es deriva al SOC, serveis socials i tota la xarxa de Xaloc, o tenim les portes obertes, però sobretot és per persones que o cobren la renta de garantida, que abans era la PIRMI. És gent que doncs fa temps que està, doncs tenen aquesta renta i el que dèiem abans, mamis, fa 10 anys que no treballo, soc dissenyadora de vestits de núvia, però fa 15 anys que no hi exerceixo. Jo diferencio molt a les persones quan les tinc quan ja passen a mi, els hi parlo a les empreses de les mujeres Ferrari, perquè tinc dones que tenen perfils, per exemple, cubanes que són farmacèutiques, dones de Xile que són arquitectes, homes que són professors de la universitat al seu país d'origen, ucranians. Teníem una noia que era, hablando de la Renfe, pero Dios nos perdone con la Renfe, però és que aquesta noia era la subdirectora de la coordinació dels trens de Moscú. Perdona.
5: Hola.
0: Perdona.
5: Hola, què tal?
6: Envia'ls-hi.
5: Envia'ls-hi a la Renfe.
0: Estoy tardando en llamar a la Renfe para que esta señora se ponga a coordinar Renfe en lugar de Moscú, aquí a Catalunya. O sigui, senyor Illa.
6: Sí, perquè si ha fet Moscú, això deu ser allò com a Libertrin.
0: Això... Esto es una línia recta, chica.
5: Això passa molt, que ja ho has comentat tu.
6: Que és via 1 o via 2. No hi ha més.
7: Y poco más.
5: Y tema horarios, que se ponga las pilas.
0: O sigui, jo que esta noia pensava... Qué desperdicio, o sea, ja aprende ya catalán porque es que atendo a presentar a Lilla porque
5: això és un factor molt important, molt molt important de la gent migrada, com ha dit, ho ha comentat ell abans i avui ho dius tu, i és veritat que tu potser ets algú en el teu país d'origen, algú, vull dir, que t'has fet una carrera professional en el teu país d'origen i

0: Després, és mica en mica el que dèiem, el temps, i tu vine aquí que t'orientarem, t'inscriurem a classes, doncs, de... No? Però vull dir, ja no, no són, que abans parlava dels nouvinguts i d'aquesta classe d'exclusió social, però també hi ha rentes de garantida, doncs això, de, o de gent que vol canviar de sector. Estic molt cansada, vull canviar de sector, necessito una orientació, i el que dèiem, no sé, no sé adjuntar un PDF al mail.
1: Clar.
0: Ja. Clar.
1: És un problema.
0: Sí. Entonces, estamos hablando de ese nivel. Sí. Y estoy tirando muy alto.
1: Clar, és que aleshores quant d'important és la confiança, no? o la seguretat que adquireixen les usuàries o usuaris en aquest cas en si mateixos. Crec que és clau, no?, per arrencar el procés.
0: Totalment, però les orientadores els motiven molt.
1: Sort de vos, sí, sí. Les orientadores, sí, estan, sí, allà a tope, no?
0: I fem moltes activitats amb ells. Clar. Fem els Talents Day, fem speed datings, perquè passin per rondes d'entrevistes. Hi ha un dia que anem pel poble que toqui, sigui Pineda o sigui Malgrat o Canet, i anem allà i jo prèviament parlo amb totes les empreses, amb les botigues, amb les gestories, i aquell dia anem tots a entregar el currículum.
1: Molt bé.
0: I no és el mateix un no tu sola que no un no i sortir i dir, ai, pues mira, he entrat a la joieria i m'han dit, pues potser 20 hores m'aniria bé. Pues ja no sales con el no del Condis, con el no del tal, con el no, saps, del supermercat. No, protecció de dades, no agafem currículums, ho has de fer per la web.
1: Això passa molt ara.
2: Sí.
1: Molt bé, doncs com a mínim sabem que des de Gentis oferiu, no?, aquest espai de seguretat i per treballar això, l'autoestima.
0: Jo hasta que no col·loque la de la Renfe de Moscú.
1: Molt bé, no pares. No pares.
2: Ojalá que bueno, sí, per tancar us farem una pregunta a totes tres, que a més ja n'hem parlat una mica, no?, de la part emocional, però crec que és important la vostra feina, com descarregueu aquest el fet de ser empàtiques, perquè s'ha de ser molt empàtic per treballar en el que treballeu, com descarregueu la vostra pròpia motxilla emocional plena de totes aquestes històries quan acaba la jornada laboral? Que crossfit,
3: començo jo, perquè anava a dinar a la muntanya, córrer i rebentar-la.
4: Sí,
3: així
4: tu ho tens clar.
3: Sí, cada matí arribo del gym, o sigui, jo hi arribo enxufada,
4: sí,
3: per preparar-me per al dia. Aquesta sí. Sóc jo, elles encara fan el cafè.
1: Sí. Elles són de tempo lent, de després
0: jo,
1: de la feina.
0: Jo, mira, jo un dia parlant amb la Iris li deia, dic, és que això, diu, és que no et pots posar totes les coses a la motxilla, aquí, a l'esquena,
2: no?
0: T'estàs posant, i jo, és que no puc aixecar el braç, i diu, és que t'estàs posant tristeses de la gent aquí a sobre, i ella em va dir un dia, quan tu quan surtis de l'oficina has de fer com un ball així i descarregar, i a vegades ho faig, surto i és com, bueno, ho deixo aquí i ja a lo mío.
1: Clar.
2: Sí.
1: O sigui, el millor és no fer-t'ho teu, ajudant tot el que puguis, però entendre que és la seva realitat, i llavors tu no forma...
4: Difícil,
1: clar, clar.
4: Sí,
1: és molt difícil, perquè
2: la Gabriela...
1: coneixes a la gent i són persones.
4: I pateix.
1: Clar.
2: Sí, què fas?
4: Difícil. Sí, bueno, a mí también a veces me cuesta bastante porque es eso, o sea, es como verme reflejada en esas personas. Entonces, sí, cuesta bastante, pero bueno, eso a veces...
1: Compensa al final...
4: Sí,
1: ¿compensa?
4: Sí, no, no, y entonces, no. Por
1: Home,
4: ejemplo,
1: sí.
4: Nosotras salimos, tomamos un café para pues relajar, y ya pues yo fuera de la jornada, pues sí, ya mis actividades, voy, salgo, paseo, voy al gimnasio, y así voy también liberando un poco pues de todo, tanto de la carga de trabajo, de las personas que van, de todo.
2: Claro. Muy bien.
3: I que al final també tenim motxilles, per molt que no vinguem,
2: no,
3: de nouvingudes, i
1: sí,
3: no, que
1: cadascú,
3: que també són persones, clar, que al final d'això es tracta, no?
2: Qualsevol dona porta bastanta motxilla a sobre.
1: Toni, quina cara fa?
4: Hola!
1: Li ha semblat bé.
2: Antoni també porta motxilla.
1: Sí, bé, noies, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí compartint amb nosaltres. Ens ha encantat el que feu a Gentis.
0: Ai, gràcies, Núria.
1: Sí, és increïble. Necessitem més fundacions i més empreses que facin aquest tipus de feina, i sobretot això, no?, les empreses, el que dèiem, que posin aquesta mirada més humana, valorant el potencial de les persones.
2: I per fi, perquè portàvem darrere d'aquest Fem el Toc des de Cultura de Bar de l'any passat.
0: Sí, sí, sí.
2: No?
0: Sí, sí, del dia del còmic, que et vaig veure a la Moderneta fent la presentació, i vaig dir, oh, meravella.
2: Sí, sí, sí.
0: Pues sí, sí, nosaltres també teníem ganes de venir, de

0: agrair molt a les empreses, que de veritat, molt, i aquí a Malgrat som molt, molt, molt obertes a treballar amb nosaltres,
1: que bé.
0: Molt, i avui estàvem amb elles i estaven agraint que s'ha de superar aquesta gran bretxa digital que vindrà ara.
1: Total,
0: perquè abans tu, a la nostra època, llega l'VHS i solo havia que meter-lo i dar un play. Ara és, ara hi ha gent que no sap adjunt, o sigui, s'ha de treballar, s'ha de fer molta feina. Quan arribi aquesta IA que diuen que arribarà, què farem amb tots aquests nouvinguts que no tenen aquestes eines, amb totes aquestes persones grans? Quan arribi, pues, ens hi trobarem i necessitaran orientació.
1: Total.
0: I necessitarem més formació. Jo crec que tant el SOC com altres organismes, des de la FAGEM, des de els ajuntaments, les promocions econòmiques, estan apostant molt pel tema de que ningú, cap persona es quedi fora de lo que nos va venir.
2: Ens hem d'avançar.
0: Sí,
2: ens hem d'avançar perquè ja sabem què vindrà i aquí la clau està en avançar-se.
1: Invertir recursos perquè els necessiteu.
2: Formacions i preparar-nos sobretot per no? Adaptar-nos a aquesta nova...
0: Sí. Com deia la Gabriela, oportunitats per tots.
2: Sí. Per favor. I gràcies.
1: Sí, sí, moltes gràcies. Gràcies a totes i seguim.
0: Molt bé.
3: Gràcies.
4: Fem i desfem. Què hem après?
5: Bé, després de la conversa amb Gentis, ens quedem amb una idea molt clara. La inclusió no és només trobar una feina, és tenir oportunitats, tenir eines, sentir-se acompanyat i poder construir un projecte de vida amb dignitat.
1: Sí, Mònica, i també hem vist que darrere de cada situació de vulnerabilitat, el que hi ha és una persona, amb una història, amb unes capacitats i moltes vegades simplement amb la necessitat de tenir una oportunitat, perquè una oportunitat realment pot canviar la vida d'una persona.
5: Sí, i aquí les entitats socials tenen un paper molt important. Mm-hmm. Estar a prop, escoltar, acompanyar i obrir portes. Però la inclusió és una responsabilitat de totes, de les administracions, de les entitats i també de la societat.
1: Sí, perquè no podem parlar d'igualtat si no tothom parteix de les mateixes oportunitats. I potser aquesta és la reflexió que ens agradaria deixar-vos avui. No es tracta només d'ajudar qui ho necessita, sinó de construir una societat on ningú quedi enrere.
5: Mm-hmm. Per això, bueno, volem agrair
1: totalment
5: a Gentis per haver compartit amb nosaltres la seva feina, mm-hmm, i la seva mirada, conèixer més aquesta vessant social.
1: Sí, i sobretot també agrair a la nostra audiència, uh-huh, que està aquí darrere escoltant-nos, i tant de bo continueu fent-vos preguntes amb nosaltres i acompanyant-nos a cada programa.
5: Molt bé, Núria, que bé que t'ha quedat això, t'ha quedat molt maco.
1: I fins aquí el fem del toc d'avui, no? Que esperem que aquesta conversa ens hagi servit per reflexionar, no, la gent?
5: Sí, vés a saber.
1: Crec que sí, que, uh-huh, que hagi ajudat a mirar la vulnerabilitat social des d'una altra perspectiva. I sobretot que us hagi recordat que la inclusió no és només una paraula, que ens omplim molt la boca, però també tenim una responsabilitat col·lectiva. No? Ho hem vist des d'aquest punt més humà, de veure aquella persona que està en una situació complicada o aquell nouvingut o nouvinguda que arriba. Donem una oportunitat, això és la inclusió real.
5: Bé, fins aquí el fem el toc d'avui, perquè se'ns tira el temps a sobre. Ens hem passat de temps ja.
1: No, estem dintre.
5: O sigui que fins a la propera. Moltes Adéu. Gràcies.
4: Fem el toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll dues manifestacions pel dret a l'habitatge. La manifestació està convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, Jordi Fortià.
2: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
0: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centraran les noves pobreses.
2: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda a l'alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
2: També està activada la prealerta del pla Vencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
4: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
0: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
2: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
2: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
0: En esport, Jordi Cervantes, a Itsunoda fa història.
5: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Polleres a la final. D'altra banda, Espart Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca-Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats, i la de Tarragona i Lleida, on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, no a les rondes de Barcelona, que encara continuen força carregades. Encara parlem d'una ronda litoral amb trams d'aturades destacats i, a més, en totes dues direccions. I tampoc no fa net aquesta ronda de dalt, també encara amb aturades importants en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. A la resta de vies, sí, poden quedar petits trams de retencions a vies com la C58 o la C33, això a l'extrem nord de Barcelona, o a l'extrem sud també petits trams aturades a vies com la C32, l'autopista del Garraf. Però com et deia, en general, parlem d'una millora del trànsit ja en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada, uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat a les 7 del vespre a la Seu i Ripoll. Anem cap allà, cap a Ripoll, per veure com s'està seguint la mobilització. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bona tarda.
5: La concentració convocada per Pirineu Viu i que s'està duent a terme paral·lelament a Ripoll i també a la Seu d'Urgell ha començat a la Vila Comtal amb un minut de silenci per Mari Carmen i l'Olga, dues de les veus d'aquesta realitat que s'està patint arreu del territori. La concentració ha plegat a mig centenar de persones de totes les edats, totes elles amb l'objectiu de que el Pirineu sigui un lloc on viure i no només la imatge del turisme, tal i com assegura des de la plataforma. També han mostrat la seva contra l'especulació immobiliària que s'està patint a comarques com el Ripollès. També asseguren que aquesta serà la seva primera acció, però que tenen molt clar que continuaran tirant endavant tota mena de concentracions i de trobades amb l'objectiu, doncs, de lluitar contra aquesta realitat. L'objectiu de cara a les pròximes jornades és anar cap a la vaga general, tant i com han assegurat els seus portaveus.
0: Gràcies, Paula. Doncs prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellvé. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
6: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat Alberto Núñez Feijóo ho considera tot plegat una manipulació emocional.
7: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
8: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor a la Mari Carmen i l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada.
6: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments, que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
6: Esther Minguell.
9: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
11: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
9: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del pla Inuncat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Polo.
12: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
13: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
12: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESALERT, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
14: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció, independentment de l'operadora de telefonia, i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Meteocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I encara un darrer apunt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
15: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casanya, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge ESALERT als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
16: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
15: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre a una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han encetat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre la companyia ho xifra en el 66%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
0: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
17: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams. Una situació que ha obligat alguns passatgers a buscar alternatives per arribar als seus destins i que ha generat així queixes. Tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies, no obstant, durant la tarda alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els bussos i així ens ho han fet saber.
18: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui l'estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
19: Bueno, de normal sempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
20: No m'ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
17: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
0: I el Servei Català de Trànsit ja té els ulls posats en l'operació sortida amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
4: Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 per aquest cap de setmana i restringirà l'accés als camions. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra preveuen fer més de 1.800 controls per reforçar la seguretat a les carreteres. En total, es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles.
3: Notícies en xarxa.
0: La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional la s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació i marca l'1 de novembre com a termini. La ministra no ha indicat cap percentatge, però al setembre la inflació ha pujat al 4,9%.
4: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reunit el grup d'experts i els ha posat deures que hauran de tenir enllestits abans que acabi el mes. Sobretot, vol que es tingui en compte la inflació, que s'ha disparat fins al 4,9% aquest mes.
21: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues. Díaz ha dit que l'increment del salari mínim segueix el seu curs ordinari i no té res a veure amb les eleccions.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
0: I encara parlant de guardons, el Pallars

0: de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
1: Con lo gitano de Balaguer, que vos que digui invite tu.
2: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el Gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la Clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital nogarina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: I encara un darrer punt en cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus fora de les fronteres mirarà Flandes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La lleidatana Aitsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Sunoda ha superat la azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Polleres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Sunoda que s'ha imposat amb un ipon amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona al 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina de Bàsquet, amb els partits de l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Les gironines reben a partir de les 8 del vespre a Fontejau el Mallorca-Palma. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben a la seva pista Leganés a partir de les 9 de la nit. Ignasi Cervera, Ràdio Seu.
5: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, el Mainz Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
6: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
5: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar l'alè pivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. El Barça rep el Palau Blaugrana al Dinamo de Bucarest a partir de 3 quarts del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I un últim apunt d'hoquei patins, perquè Calafell serà la seu de la Copa Continental, que enguany la disputaran equips masculins com femenins.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi.

0: Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Madrid torna a sortir al carrer aquest vespre per Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa ara a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a la qual va viure durant més de 70 anys i de la qual va ser desnonada el 23 de setembre. La mobilització és un homenatge a la dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Els organitzadors no han detallat els carrers concrets, però serà als barris de Salamanca i el Retiro. El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia als centres de treball i estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. Dir-vos que a hores d'ara torna a funcionar la R2 Nord i la R11. Recordeu que han estat amb problemes per les pluges. Per cert, que Protecció Civil ha rebaixat de la fase d'emergència a la fase d'alerta al Pla Inuncat per l'evolució favorable de la situació meteorològica. El temporal excepcional que ha assolat part del país des del cap de setmana ha deixat registres de pluja rècord a ciutats com Granollers, 3 morts també i un desaparegut i ha causat danys de consideració a punts al litoral i prelitoral del país. I l'alcalde d'Olot diu que la construcció de la variant en el tram d'Olot hauria de començar, digui que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat no pot esperar més i que és urgent. Escoltem Agustí Arbós.
2: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
1: Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permeten rebaixar la factura de la llum tant a habitatges particulars com a diversos equipaments municipals. Les llars que ja estan consumint energia solar de la instal·lació d'aquesta escola són una quarantena, ubicades al centre i també al nucli històric. I la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenen d'Obrador d'arrel. Enguany, el focus es posa fora de les fronteres i mirarà cap a Flandes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicava

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Milers de persones surten al carrer a Madrid aquest vespre per homenatjar a Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa d'alcalde Sain de Baranda, a la qual va viure més de 70 anys. La mobilització és un homenatge a aquesta dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge i que va morir ahir a l'Hospital Gregorio Marañón. Precisament, torna el gran recaptar del Banc d'Aliments, es farà el dia 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat es van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. Lluís Fatxó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
2: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la R2 Nord i a la R11. La primera, la recuperació, ha tingut lloc cap a 6:15 de la tarda i la segona a 7:45. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera en diferents trams dels dos recorreguts. Protecció Civil activarà 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre i enviarà prèviament l'activació un alert a la ciutadania. Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'han de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament de l'estat de manteniment i del sistema de dispositius també d'esalert. Els municipis afectats directament amb les sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament. I desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna amb bandes criminals a Barcelona i a Lleida. L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com Showtime, i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
0: Notícies en xarxa.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, han acomiadat Mari Carmen Abascal amb una marxa fins la que va ser casa seva durant 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que va ser desnonada als 87 anys. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada pel dret a l'habitatge instal·lada a la Puerta del Sol i han arribat fins al portal on vivia, el districte del Retiro. Una pancarta amb la inscripció "Seguirem lluitant per tu, t'estima el teu sindicat" i una fotografia de Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop al portal han dipositat flors i pancartes per dir l'última adéu a la veïna, entre consignes com "no són morts, són assassinats". Valeria Racco és portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid.
2: Mari Carmen una vez más hoy nos ha dado una lección y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
1: El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatals ha fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia a les 12 als centres de treball i d'estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades, diuen, pel rendisme. A més, han convocat a les 7 de la tarda una manifestació de la plaça, des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la línia R2 Nord i R11. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera a diferents trams, amb dos recorreguts, la R2 Nord i autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni i entre Sant Celoni i Gualba, Riells, Hostalric i Sils. I a la R11 els trams per carretera són Portbou, Figueres i Sils i Girona, Sant Andreu. Per cert, que demà el Servei Català de Trànsit preveu que 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana pel pont de del 12 d'octubre i ha posat en marxa 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra. De cara a demà, pel que fa al temps, arriben canvis. Primer, una davallada considerable a les temperatures i al final de les pluges. No es descarten plugims de matinada i un altre protagonista, el vent. Tramuntana i mestral poden assolir 80 o 90 km per hora entre el Cap de Creus i Cap de Cervera. Vera pot arribar als 120. Darrer punt, amb nom propi, la lleidatana Ai Sunoda es proclama campiona del món de judo. S'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos, té 24 anys.

0: que vull és cantar-te una cançó. Ona Malgrat, 107.4 FM.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.